0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: One, two, three, here we go. One, two, three, here we go.

faker, cheap faker, looking like a poor man's Arthur Baker now.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Tenim la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
4: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de...

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
0: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: gent de por. Molt bones a tots i a totes. Benvinguts a una nova edició de La Rala, programa aquest, en què començarem parlant amb en Jaume Bernis, amb ell pels diferents barrets que té, que de seguida explicarem, abordarem moltes qüestions interessants, capitals, que li passen al sector primari, especialment al del porcí. Després, el que farem és tenir una conversa amb qui en sap tant de cereals, que de fet els representa Unió de Pagesos, el Santi Cau de Villa, perquè també tenim diverses qüestions que poc se n'han parlat en altres àmbits i que nosaltres desgranarem en aquest programa perquè preocupen i ocupen amb aquest sector dels extensius del nostre país. Tot plegat en una rala que comença ara mateix. Som.
1: Amb nom propi.
0: Doncs som-hi, ens hi posem ja. Ara us ho dèiem a la sumària, amb aquesta entrevista amb en Jaume Bernis, amb qui abordarem moltíssimes qüestions, també perquè té, porta diversos barrets, tots ells ens interessen per a la següent conversa que estem a punt d'iniciar. Recordem que és membre de l'executiva tant de JARC com del seu germà gran a nivell d'estat, COAC. També és el responsable del porcí de COAC, és a dir, a nivell estatal, i conseller del Comitè Tècnic, del Comitè Social i Econòmic a Europa. Per tant, amb el Jaume Bernis podrem abordar qüestions de cadascun d'aquests àmbits. D'entrada el saludem. Jaume, com sempre, moltes gràcies per atendre els micròfons, i mira aquesta vegada que t'he vist amb molt poca antelació. Encara t'ho agraeixo més, Jaume.
2: Bon dia, Francesc. Gràcies per tornar-me a convidar.
0: Perquè, a més, anem, per exemple, amb el porcí. Tots els temes són prou interessants, però, per exemple, amb el porcí, clar, teníem Merco Lleida, que entrava en vigor fa pocs dies, i des de, precisament, a COAC, doncs, es trau un informe dient possibles afectacions, fent comparatives, per exemple, de preus, costos, etcètera, etcètera. Què és el que apunta aquest informe que treu des de COAC?
2: Bé, nosaltres, aquest informe que hem treballat i preparat des de COAC, hem anat a denunciar la diferència que hi ha de preu entre el productor, el que cobra el productor de carn de porc, i el que acaba pagant el consumidor. Hi ha un diferencial d'un 431%, i el més greu és que el productor de porc està perdent diners amb, evidentment, amb la diferència que hi ha entre el preu de Merco Lleida en aquest moment, que és 1,30, i el preu de cost, que és 1,40, doncs per 10 cèntims per quilo viu, si ho multipliquem per un porc de 118 quilos, que és de mitja el que se sacrifica, doncs estem perdent més de 12 euros per porc en aquest moment, no? Clar, el més greu de tot això, Francesc, és que això no ho està notant el consumidor. I el consumidor el que està pagant és la carn de porc més cara que mai, quan el sector o el productor és quan està perdent diners, no? En cap, per què ho fem? Per què volem destacar el que està passant? Perquè, evidentment, aquí el que és la part comercialitzadora, les grans superfícies, pues, com en d'altres vegades i en d'altres productes, s'estan fent l'arròs, en aquest sentit, perquè no estan aplicant aquest menys cost de la carn, perquè ve del tot del circuit de la cadena càrnica amb ells, i tenen més marge de cara al consumidor, i això és el que estem denunciant. I no només denunciant-ho, perdona, Francesc, sinó alertant al consumidor que no som els culpables els productors de carn de porc, sinó en aquest cas n'hi ha una part de la cadena, que és la gran superfície, que no està reflectint aquesta compra més barata de la carn als propis consumidors i consumidores.
0: Clar, el per què està la carn més barata, després hi entrarem, segur que molts ho són en qüestions com sí, la PPA, però, claro, sí, també s'han disparat els costos, que a lo millor, a diferència d'altres vegades, aquí estic especulant, pot al·legar aquesta gran distribució, aquestes grans superfícies, que com que se'ns han disparat els costos, doncs, que el que fan és aplicar aquest increment, allò que ells sí poden, perquè la pagesia no podeu moltes vegades, perquè sí que, però sí que és cert que si ens atenem als antecedents, si no haguessin aquest augment de costos, jo especulo, segurament també no es notaria la davallada de cara al consumidor, perquè ha passat moltíssimes vegades el que dic, però aquí és cert que tots tenim augment de costos.

0: amb tots, i al millor això és el que aleguen. No sé si, si diguessin això, què els hi diríem?
1: No, no, aviam, pot ser, és un argument que evidentment els costos han pujat per tothom, val? Però també han pujat pel productor els costos. Han acabat l'al·legació, aquest discurs de que tenen un increment de costos degut a la situació geopolítica i al tema de la guerra i l'estret d'Hormuz a l'Iran, pues, bueno, és un argument que evidentment és molt fàcil de fer anar, però jo incideixo en que la carn de porc en aquest moment no tindria que costar als consumidors i consumidores el que tenen que pagar, no? Perquè no s'ha reflectit en cap moment, diguem clarament que l'efecte PPA va deixar el preu del porc a euro els primers anys, sí. I ara s'ha anat recuperant, estem a 1,30 i la tendència és que recupero, no? Però en cap moment, ni de l'euro ni ara a l'1,30, el consumidor ha notat que li baixés el preu de la carn de porc. Acabat, escoltem, parlem clar, quan un preu d'origen baixa, el que és el consumidor hauria de baixar, i això no s'ha reflectit. Ara, l'excusa és que ells també han tingut un increment de costos. Bé, fa, això estem parlant d'aquesta guerra, doncs estem parlant de 2 mesos i mig, 3 mesos, quan anava el preu del porc a euro, la carn tampoc va baixar de cara al consumidor i al consumidor.
0: Sí, sí. Un increment de costos que, clar, perquè aquí no ho sap ningú, marcada per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, clar, que aquí també, no sé si dir-ho així, el procés li va haver una oportunitat, perquè un dels grans damnificats són els productes per fertilitzar les terres, i ja vam veure, quan va haver fa molt temps una pujada de preus, que els adobs naturals, és a dir, les dejeccions ramaderes, doncs molts pagesos van tirar cap a aquesta opció perquè eren preus totalment prohibitius. No sé si ara això s'està donant, si cal aprofitar sí. aquesta situació, si cal accentuar-la, és a dir, això ja està passant?
1: Estem repetint la causa-efecte dels increments de costos que van haver a l'inici de la guerra d'Ucraïna, a Rússia, que van ser del 40%. Ara ens trobem amb el mateix. I llavors ja vam tindre un increment dels fertilitzants també del 40%. Però és que ara s'està arribant al punt de que hi ha fertilitzants minerals que estan en un increment del 70%. Jo parlo de la urea, no? Clar, aquesta causa-efecte està potenciant uns fertilitzants que els tenim des de sempre i que en aquest cas són fertilitzants orgànics que venen de la gestió de les nostres dejeccions ramaderes i que, a més, Brussel·les està marcant el camí que hem d'anar cap aquí, hem d'anar a reduir tot el que és fertilitzants d'origen fòssil, fertilitzants minerals, sí. I hem de potenciar els fertilitzants d'origen orgànic, que és, en aquest cas, doncs, tot el que va sortint d'una planta de compostatge, de tractament, d'on se subministra ja molta part del territori, estic parlant de bioproductors al Carràs, d'on els fertilitzants orgànics estan incrementant el llistat de clients per la puja, evidentment, dels fertilitzants minerals, però també estem augmentant la cartera de clients perquè hi ha empreses importants de fertilitzants minerals que venen també a comprar fertilitzants orgànics per poder abastir els seus clients que estan canviant cap a l'orgànic. Clar, aquí hi ha un canvi molt important i una causa-efecte d'arguments i, en aquest cas, de propostes que hem fet des del sector des de fa anys, que és potenciar la fertilització orgànica i potenciar tot el que són les dejeccions ramaderes. Parlo dels fems i parlo dels purins i també de les gallinances, no? Nosaltres això ja ho hem demanat i proposat al propi Ministeri d'Agricultura que canviés el tope de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea de nitrogen i que les augmentés al 230-250 unitats de nitrogen per hectàrea. De fertilitzant orgànic. Nosaltres pensa, Francesc, que tenim aquest tope, de les 170 unitats de fertilitzant orgànic per hectàrea. Encara la resta ho has de complementar amb fertilitzant mineral, perquè els cultius, parlant del panís, parlant de l'alfals, bueno, parlant del cereal, sobretot, necessiten més unitats fertilitzants de les 170. Hi ha països a la Unió Europea que ja tenen aprovat aquest increment fins als 230-250 unitats fertilitzants de nitrogen per hectàrea. Això és una reivindicació també de JARC i COAG des de fa molts anys, que aquest topall de les 170 s'augmenta fins a les 250 unitats de nitrogen per hectàrea.
0: Entenc que si dius 250 deu sortir d'algun estudi que són les necessàries, o ho heu pensat vosaltres, a dir, per què 250 i no 210 o 300?
1: Bueno, nosaltres anem al topall, perquè hi ha cultius... No, a veure, les produccions de diferents cultius, sobretot del panís i eufals, i els cereals, de l'ordi, el blat, però sobretot el panís i eufals, necessiten molt nitrogen, d'acord? I en el que ens deixen tirar d'orgànic no arriben ni a la meitat del que necessiten. Necessiten més de 300 unitats a vegades per hectàrea a produccions de 15 i 16.000 quilos de panís per hectàrea. Clar, si aquests 270 els portessin fins als 250, només me'n caldria aplicar de mineral 50. Però és que ara n'hem d'aplicar de mineral per a poder tindre i mantindre les produccions que podem treure en aquests cultius. N'hem de ficar l'altra meitat. De les 170 n'has de ficar pràcticament 100-150 de mineral. I això, en aquests moments, és prohibitiu. Per això, més que mai, i això ja ho hem traslladat al Ministeri, més que mai que agafen la proposta i que la instauren, perquè no demanem res més que d'altres països de la Unió Europea tenen, i que aixequen el topall de les 170 unitats de nitrogen per hectàrea.
0: Jo sempre dic el mateix. Quan qualsevol organització trasllada alguna cosa a l'administració, en el fons se'n suma si allò, com diuen en castellà, caerà en saco roto o li faran cas, si ho atendran o no. Què et diuen, bueno, les? Com ho veus? Complicat? Sembla que pot prosperar?
1: Bueno, ara hi ha aquesta pressió constant que petroli, tot el derivat del petroli, tot el que ve de fòssil, té tot aquest increment pel tema del petroli. Aviam, a la guerra d'Ucraïna vam pujar els costos un 40%. Ara te torno a insistir i dir que els fertilitzants minerals s'han pujat un 70%. Clar, si ara no actua el govern, és que va en contra de rebaixar costos quan se poden rebaixar perquè tenim el producte, que són les dejeccions ramaderes dels fems i els purins. D'acord? Tenim el producte. Que no obren la porta en aquest sentit quan tu tens el producte que pots aprofitar, doncs és una irresponsabilitat clara per part de l'administració, i ara parlo del Ministeri d'Agricultura, que no ho fa això.
0: És que...
1: Això, JARC, COAG, ho hem demanat, i ho hem... però no una vegada, ho hem demanat moltes vegades, i ara seria l'hora de que, la veritat, tu ho belluguessis.
0: De fet, en aquest mateix programa ens ho havies explicat, i no fa dos dies, sinó fa anys, però, clar, mira, els antecedents de la setmana passada, allò que parlaves de la responsabilitat o irresponsabilitat, perdó, fa dues setmanes, en aquest mateix programa, parlàvem del tema de les matèries actives que s'han prohibit amb cultius,
1: sí.
0: I es demanava una pròrroga, que ho saps prou bé, que en el cas de la fruita d'os permesa amb pròrrogues en molts llocs, en molts països, molts estats membres, entre ells Alemanya, i aquí, que som més papistes que el papa, no l'acceptem, quan aquí tindrem problemes més grans, i que aquella fruita, el 75% de l'exportació, se'n va cap a Alemanya, que sí l'autoritza. Vull dir, i el Ministeri va dir que no, per una seva vegada, doncs, amb qüestions com aquestes. Per tant, a vegades se preguntava si sabem o no si aquestes qüestions se les poden creure, perquè també, i afegim, me fico al cap d'envells, ja. Allò de dejeccions ramaderes pels conreus, al cap tenen purins que contaminen, segurament, i que poder és el que frena tot plegat. No sé si...
1: Sí. És que, Francesc, perdona, clar, aquesta imatge de que contaminem ja hi ha d'altra gent que se'n cuiden de pregonar
0: Clar, per això
1: i
0: ho
1: a
0: deia.
1: reforçar-la, no?
0: Que no dic que sigui
1: Quan...
0: certa, eh? Vull dir que quedi clar, que jo dic al seu cap, eh? Per això he volgut matitzar, que quedi clar, perquè a més, si una feina fa la pagesia és exquisita, perquè em direu en quina
1: Està
0: feina,
1: aquí.
0: fil per randa has de portar anotat d'on ve, com s'utilitza, quan se'n tiren, se tenen inspeccions al respecte, és a dir, el que es fa aquí és que no es fa enlloc del món, però vull dir que no, no és el cas, eh? Però també sabem el desgast polític que poden tindre per això que uns altres venen.
1: És clar, vull dir, n'hi ha que tiren cap al seu cantó quan veritablement la imatge del sector en aquests últims 10 anys ha canviat, parlo del sector ramader, moltíssim, perquè hem estat reduint el que és l'amoníac, s'ha reduït més del 50% pel sol fet de l'aplicació, del sistema d'aplicació, d'aplicació en vano a aplicació, diguéssim, enterrada. Vull dir, aquest fet, que no en parla ningú perquè no els interessa ja, perquè la veritat és que s'ha baixat tot aquest pes d'emissions d'amoníac.
0: Sí, sí.
1: Bueno, però, doncs això s'ha fet. I acabat, torno a insistir, moltes de les granges que tenim aquí a Catalunya estan apuntades o estan participant en projectes de plantes de compostatge o plantes de biogàs. Tot això, tots aquests sistemes, que no descobrim res, que ja fa 20 anys que això ho van veure ramaders que van anar a Alemanya i Dinamarca, que ja estava instaurat. Estem fent el que marca, el que vol Brussel·les cap a aquesta gestió, a aquesta millora gestió de les dejeccions ramaderes. I encara hi ha gent que ens criminalitza quan estem canviant poc en poc, la imatge d'un sector que cada vegada és més professional i que cada vegada està fent les coses millor. Clar, tot això, si els que ens trobem no tenim l'oportunitat, com ara jo em trobo, i l'oportunitat que vosaltres ens aviseu, els que teniu el micro per a poder explicar-ho, doncs ho hem d'anar explicant. I jo m'encanso, bueno, no m'encanso perquè ho explicaré ja com vingo, no? Però són moltes les vegades que incideixo que en 10 anys cap aquí el sector ramader està canviant, ha canviat moltíssim, a veure, com en tots els sectors industrials i econòmics, sempre n'hi ha que ho fan malament, vale? I això el que hem de fer el sector ramader, inclús denunciar-ho, si ho sabem, però la gran majoria estan treballant cada vegada millor.
0: Com tots els sectors a la vida. És a dir, hi ha sectors o àmbits que, o ONGs, ja ho sabem prou bé, que fan una feina excel·lent, però sempre hi ha algun borinot que et pot ficar a la taca, però que l'excepció no et faci perdre de vista el que és la normalitat, i la normalitat és aquesta excel·lència en tots els manejos, també, evidentment, amb el respecte al medi ambient, però també amb la resta que tenim aquí. És que, a més, ens ho diu el món, no ho diem nosaltres, ens ho diu el món, i a més a costa d'entendre. I no deixi de ser curiós, faig l'apunt només perquè el Jaume ho ha dit de passada, jo subratllo, i ja en parlàvem àmpliament fa 3 setmanes, també, que, ostres, que un servidor quan començava fa 22 anys, cada dia, com ha fet ara el Jaume, en parlaven, quan parlaven del porcí, d'Alemanya, de Dinamarca, quin ramader de les Terres de Lleida no s'ha anat de viatge a conèixer com ho feien? Totes aquestes plantes que fan els tractaments de les dejeccions, siguin purins, siguin gallinasses, etcètera, etcètera, fems de vaca. Oh. I ara, que si posa el territori, que tothom hi estava a favor, jo el primer, i en segueixo estant, ara uns altres es desperten dient que això no va bé. I fa 2 dies aquells que diuen que això no està bé, ells que aplaudien i dient que a tot arreu hauria d'haver, doncs, aquestes plantes que fan aquest tractament de dejeccions, clar, que s'aclareixin. Perquè, a més, i és important, hem dit la paraula puri que té aquesta penyora clavada, però és que hem convertit un puri de la versió que imagina tothom més terrible, que no ho és, però la que s'imagina, i ho diem amb majúscules i subratllant-ho 50 vegades, amb un subproducte, és a dir, amb una cosa que va bé per a molta gent, que és per fertilitzar els nostres terrenys, i que en moments com aquests, això s'ha de notar a la cistella de la compra i altres qüestions, amb la sobirania alimentària, etc etc etc. Per tant, doncs són de les coses que s'han de subratllar i s'han de posar en valor, que el Jaume les ha dit quasi, quasi de passada. Et volia preguntar també, Jaume...
1: Sí, no, està clar, El purí, que fins ara molts el consideren com un residu, és un recurs i un subproducte del que en podem treure fertilitzants orgànics,
0: sí, sí.
1: Podem generar energia elèctrica i podem també generar gas i biometà. Vull dir, això, que ho tinguin clar la gent, que això és així perquè hi ha una realitat. A Bioproductors Alcarràs, on ja tenim la fase acabada del biometà i estem, sí, sí, produint biometà de tota la gestió de les direccions ramaderes dels ramaders i ramaderes que estan apuntats a Bioproductors Alcarràs, que són ramaders de vedells i ramaders de porcs.
0: Sí, sí. Me'n vaig a Mercosur, m'imagino que és d'hora, però, clar, doncs això, aquesta posada en marxa provisional, després de la... bueno, ja no entrarem en com ho va gestionar Ursula von der Leyen, que va dir que si se n'anava, recordem, aquest acord, doncs està al Tribunal de Garanties Europeu, pendent de si es va fer bé o no, per tant es valide, però va tirar pel dret i va dir no, nosaltres l'apliquem de moment i avall, no? Quan havia dit als eurodiputats per correu electrònic que si el ficaven allà que no l'aplicarien, quasi com una amenaça, i després l'envien al tribunal per pocs vots, però l'envien al tribunal i ha hagut l'aplicació, tot i les alertes que molts sectors, sí que és cert que amb algú sembla que els podria beneficiar del sector primari, com és l'oli i el vi, però sí que acaba sent un gran risc per a molts altres. Diverses preguntes al respecte, Jaume, que entrarà en vigor fa pocs dies. No sé si... Sí, això d'alguna manera ja es nota, perquè no sé si com que porta tant temps allò fragüant-se, si estaran ja alguns preparats per aterrar, i o quan penseu vosaltres que es pot notar les conseqüències que tant heu alertat per alguns sectors, especialment vedella, a casa nostra.
1: Primer que res, deixa'm dir un detall important, perquè tots parlem de la Unió Europea, que és un exemple de democràcia, no? I que tenim un Parlament on estan els 27 països representats, i resulta que aquesta senyora, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, que quan se va decidir en votació per Parlament Europeu de portar al Tribunal de Justícia Europeu el Tractat de Lliure Comerç de Mercosur perquè el validés, ja va dir que encara que es votés i que es demanés això s'engegaria i es va engegar ara fa dos dies o tres.
0: Sí.
1: Vull dir. No només ho va dir ella, més que res ho ressalto perquè és molt significatiu, perquè ho va dir el propi canceller alemany en declaracions públiques, no? Que Alemanya faria que això tirés endavant. Clar, aquí hi ha una falta de democràcia per part de la pròpia comissió que s'atureja i es passa pel forro,
0: sí, sí.
1: Malament, la gent m'entendran, a tots els eurodiputats que fan una votació en què se decideix que aquest tractat se té que validar pel Tribunal de Justícia Europeu. O sigui, la comissió passa per davant del Parlament i el Parlament hi ha més de 300 eurodiputats i eurodiputades que els votem els 27 estats membres. O sigui, una falta de respectar la democràcia tremendo per part de la presidenta de la Comissió Europea i donant-se o estirant la mà clarament al seu canceller alemany, perquè evidentment ella també és alemanya i és el mateix partit que el propi canceller.
0: Sí, sí.
1: Això és molt bé. Això no havia passat mai en cap tractat dels que s'han engegat i en cap reglament que no es tingués en compte la votació del Parlament. Per això que hem de dir que primer hi ha una falta de democràcia per part de la Comissió Europea, per part de la seva presidenta. Segon, si això estem notant o no hi ha els efectes. Hem de dir que no.
0: Però teniu previsió de quan es poden notar? Perquè, clar, insisteixo, fa tant temps que s'està preparant que jo també penso, especulo perquè no ho conec, Jaume, però a vegades tot és més fàcil. Ets una grandíssima empresa càrnica, per exemple, de vedella d'Argentina, i el que vols no només és aterrar a Europa perquè te la pagaran millor, perquè hi pots competir amb preus, que és el que acaba mirant el consumidor, sinó que segurament aquestes grans firmes han fet lo possible no per aterrar, sinó per aterrar els primers, perquè competències seves no s'hi puguin oferir coses similars. Per tant, segur que ja s'han fet tractes, acords, tot el rotllo, i per això jo especulo, no en tinc dades, però especulo que pot ser que es noti més d'hora que tard, però no sé si sobre això tu saps alguna cosa o teniu algun temor o alguna indici, alguna cosa.
1: No tenim dades, hem preparat un contingent de contenedors de carn de drella, com estàs dient, i portar-los aquí entre fet i fet. Si ara ho preparessin, doncs de segur que d'aquí un mes podria estar aquí, no? Ara bé, si veritablement volen fer complir el que ens van dir que farien complir, també amb el tema de les clàusules de salvaguarda, que des del sector, des de ja aquí de COAC, com ja han fet en d'altres tractats de lliure comerç com el del Marroc, s'ho han passat pel forro, clar, si volen fer complir el que ens han dit que volen fer complir, doncs tampoc podrà vindre tota la carn que es desitgen en aquests països perquè no compleixen les normatives que aquí complim.
0: Claro.
1: Ara bé,
0: però,
1: no l'enterarem, Francesc, perdona, però els propis països de Mercosur ens diran el primer barco que arribo aquí amb tones de carn de vedella o en d'altres productes del Tractat de Lliure Comerç, ho faran públic, vull dir que ho sabrem. Si això està en marxa, evidentment, això ha començat a caminar aquesta setmana. Vull dir, quan tardaran a estar aquí? Bueno, doncs si ho tenien preparat aquests països, parlo d'Uruguai, Argentina, Paraguai i Brasil, tenien preparat els contingents de carn en contenedors per a poder entrar aquí, doncs el que costa sortir el barco de Brasil o d'Argentina i arribar aquí al port de Tarragona o al port de Barcelona o al port de Cartagena.
0: Claro. Et volia preguntar, perquè estem pràcticament fora de temps, sé que treballes amb el comissari, vull pensar que el mateix que dius aquí li devies traslladar amb ell, comissari d'agricultura, i no fa tant, però perquè quedi clar, perquè, clar, una de les grans reivindicacions del sector és que si qualsevol, no per que es tingui res en contra ni d'Argentina, ni de Brasil, ni de qualsevol país del món, sinó allò de dos dits de front i no cal entrar-hi, però com he explicat 50 vegades, és, si tu vols vendre a Europa, compleix la mateixa normativa que es compleix aquí. Si et diuen que no pots utilitzar aquest producte perquè no és beneficiós per la salut i els productors d'aquí no ho fan, busquen alternatives, que encaneix no sé quan el producte i l'altre no ho fa, ostres, estàs indirectament dient-li al consumidor que no t'importa la salut. Perquè si aquí el prohibeixes perquè va malament per la salut, i allà no, què passa? Val? Llavors, simplement el que sempre s'ha demanat és que es competeixi amb igualtat de condicions. Clàusules mirall, se'n diu, de forma, perquè és una terminologia que a vegades utilitzem i que poc expliquem. Sobre això, sobre que compleixi el mateix, se van sentint alguns responsables, diluïdament, no, que si venen a Europa no han de complir el mateix. Però després els escapa altres, si ho recollim al programa, com el Feijó, que deia, no, quan s'apruebe, perquè recordem que el Partit Popular, tant aquí com a Europa, va votar a favor de Mercosur, també els socialistes, sí. I deia el Feijó, el líder popular, mis compañeros de Europa me han asegurado que tratarán de incentivar, de tirar adelante unas salvaguardas que incentiven que se haga lo mismo, ¿vale? Incentivar és paper mullat, és a dir, escolta, jo li recomano a vostè que no vagi a 150, si no fiques multes, vas a 150 per l'autopista. Per tant, és paper mullat i per tant està reconeixent que no està complint. Vull dir, perquè altres sí han dit que si entren a Europa han de complir la mateixa normativa. Ens tracten de rucs, o sí o no, que han de complir la mateixa normativa, llei en mà, sí o no?
1: Bueno, és el que t'estic dient. El que tenim fins ara de coneixença és no. I això ho tenim en el Tractat de Lliure Comerç en Marroc.
0: Claro.
1: Hi ha uns topes de sobretot d'hortalisses, que s'ho han passat pel forro. Hi ha uns topes, hi ha uns controls de segons quins productes no poden entrar, s'ho han passat pel forro. Vull dir, quan nosaltres dius, és que, hosti, no us cregueu mai res, perdona, no ens ho creguem perquè tenim prous arguments i dades perquè ens han enganyat.
0: Sí.
1: Nosaltres necessitem del comerç, des de JARC i des de COAC, ho diguem, necessitem el comerç, però un comerç en les mateixes condicions tots plegats.
0: Okay.
1: Acabat, això no hi és en aquest moment. Les condicions socials, estem parlant de tot el que és el tema social, estem parlant de sous, de maneres d'estar en allotjaments o de maneres de viure, d'alimentar-se,
0: respecte
1: Mercosur,
0: al medi
1: Mercosur estan
0: ambient,
1: molt
0: sí.
1: lluny de nosaltres. Però han acabat ja els controls que tenim mediambientals. Quins són els nostres i quins són
0: sí,
1: els
0: sí,
1: seus.
0: Sí, sí, sí.
1: Els controls de benestar animal, quins són els nostres, quins són els seus. Estem anys llum uns dels altres. Per això que si tinguéssim algun tractat de lliure comerç on haguéssim vist que un país que està fent aquest tractat d'entre un producte amb conseqüències de productes fitosanitaris que estan prohibits a nivell europeu, ser els sancionés.
0: I que estàs incentivant que aquella gent...
1: passi del cupo sí. que està establert. I si li digues això, entorna teu que estàs passat del cupo. Tot això no ha passat. I com que no ha passat i no passa, doncs, perdoneu, però com a pagès, com a ramader i com a d'altres companys que estan dins del sector, no ens ho creguem.
0: No, no. I a més,
1: això fa que tinguem aquesta posició tan contundent, tot i que necessitem del comerç, perquè ens han enganyat contínuament, si té clar.
0: Absolutament. I recordem, hi ha molts casos, però no tenim d'esperar més. L'avellana, quantes vegades s'ha trobat a la frontera, a Turquia, doncs que portaven coses prohibidíssimes, amb algunes vegades ens ho han explicat, però no ha seguit arribant. En fi, Jaume Bernis, que si no, ha passat volant 30 minutets, però agraïm i molt que de nou hagis atès els nostres micròfons, insisteixo més, amb poc marge de maniobra, perquè teníem tants temes importants que tots els controlaves tu i encara n'haguéssim parlat de més, que t'agraïm i moltíssim que de nou hagis atès els nostres micròfons. De veritat, moltes gràcies, Jaume.
1: Res, ja ho saps. En aquest cas, agrair-te l'espai que ens deixeu, Francesc, per poder explicar el que vivim, el que sentim i que la gent coneixi la realitat de per què diguem sí o per què diguem que no. Moltes gràcies, Francesc.
0: Gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: L'entrevista.
0: Doncs som-hi d'un sector importantíssim com és el porcí, a un altre que també ho és molt, que és el dels cereals, els farratges, i que també té molta relació amb el tema de la ramaderia, perquè recordem que una part important doncs, serveix per donar de menjar al nostre bestiar. Un sector que quan va estallar la guerra d'Iran, ja ho apuntàvem aquí d'inici, que segurament és el que més pateria perquè els abonos, els hidrocarburs, no cal dir-ho, doncs s'han encarit moltíssim, i per aquest sector representa els percentatges més elevats dels costos de producció. Per tant, a qualsevol economia, doncs, quan et val produir una cosa i a quan la vens, aquí al marge de benefici, no? I m'imagino, Santi Cau de Villa, responsable d'aquests sectors herbàcies d'Unió de Pagesos, que els números ara no han sortit ni de lluny. Bon dia.
4: Exactament. Bon dia. Bàsicament, ni de lluny no. Podem tenir collites raonables i calaixos més que 8 foradats, bàsicament, no ho tenim aquest any al davant.
0: I suposo que, perquè mira, hem parlat a vegades d'altres situacions que saps que allò és conjuntural, saps quan acaba, pots pensar que mira, però claro, ara per ara aquesta situació de geopolítica boja que no saps què passa i que les notícies que a vegades sembla que la cosa s'hagi d'accentuar, és que ja fins i tot malament on estem, però pitjor aquest clima d'incertesa mirant endavant.
4: Bueno, bàsicament estem en una situació molt complexa en què no podem fer absolutament res el que tenim al davant, perquè no podem fer qui digo que ho pot fer, que m'explico com ho pot fer, però el tema de la guerra ha ficat els preus dels adobs i dels gasolls amb un preu insostenible. La urea va arribar a 1.300 euros la tona, avui estem parlant de 800-900, quan és el preu raonable per poder treballar siguin 250-300 euros, no? Amb aquest punt ja tenim molt a dir, no? El gasoil pues, ha pujat més d'un 40% i després apareix un factor també que és bàsicament la mà d'obra. No tenim tampoc mecànics per poder arreglar els tractors. Moltes explotacions tenen un tractor parat per si s'espatlla, tenim un altre, i bàsicament en una situació molt complexa en tots els sentits. Això per una banda. Els preus no pugen. També tenim un tema que és que hi ha oferta i com hi ha oferta pues, no pugen. Veurem el que passarà si no la gent no pot tornar a adobar com correctament. O a nivell global hi haurà un consum i una davallada de producció perquè les finques no s'adobaran com tenen que adobar-se. També hi ha la possibilitat de que entren en consum les etanoleres i comencen a utilitzar blat de molo per competir contra el petroli. I llavors doncs, podem passar a tindre una abundància de cereal, no tenir-ne, o a costos totalment disparats amb un canvi molt greu, no? Però aquesta situació, doncs, bueno, a dia d'avui no és, s'ha d'aguantar, s'ha de pagar i veurem com afrontem aquesta situació tan greu que tenim al davant.
0: Ens deia ara mateix el Jaume Bernis, de JAR, que han demanat al Ministeri, no és pas d'ara, diria que vosaltres també ho havíeu fet amb anterioritat, però que ara han pressionat més, demanant doncs que precisament per no haver d'utilitzar els fertilitzants químics, que es puguin utilitzar els procedents de dejeccions ramaderes, que actualment hi ha una limitació de 170 unitats d'adob, passant a 250, que això ja ho fan altres països, perquè tindríem aquest doble avantatge. D'una banda, doncs, reduir aquests costos disparadíssims per als molts sectors de la pagesia, però especialment pels extensius, cereals i herbacis. I jo també li he preguntat, escolta, i què te diu el LAS de si el Ministeri dirà que sí o dirà que no? Què en penses de tot plegat?
4: Bueno, jo no contradiré molt menys el Jaume Bernis, perquè sap molt bé el que es fa des de fa molts anys, però em crida l'atenció perquè Unió de Pagesos ja fa 14 anys que això ho demana.
0: Sí, no, JAR també fa temps, no sé com fa, però vull dir que ara s'ha accentuat el demanar-ho, perquè a més hi ha estudis ja fa temps que n'hi ha, eh?
4: Sí, està però... Catalunya, el País Basco, València i Aragó ho han demanat directament a la Unió Europea. Després hi ha un tema molt clar. A part d'això que ara ho demanem, no, ho portem demanant, però la més aberrant és que estem obligant a granges de porcs a destruir el nitrogeno i estem comprant urea al preu que l'estem comprant. Això empobreix en un país. Això nosaltres, la Unió de Pagesos, repetidament ho han dit i ho hem exposat damunt de totes les taules amb les quals ens hem assentat. No pot ser aquest empobriment del país que estem tenint. I això és un tema que tots els sectors sabem. A part que puguem ficar més o menys dosis, amb una situació excepcional com aquesta situació que tenim ara, tindria que ser que l'adob orgànic poguéssim utilitzar on fos i com fos. Estem en una situació que no tenim aquí per sort de guerra, i és una guerra que ens arriba igual, que estem patint moltes, diguem, seqüeles per la seva part. Llavors, tindria que tindre poder articular eines amb la mateixa sintonia o amb el mateix context, que és una guerra en aquest sentit. I amb això tindria que poder aplicar com bonament creguéssim i aprofitar al màxim. I sobretot no obligar a destruir ni un sol quilo de nitrogen.
0: Clar, i el que a vegades fa consumir-hi tot amb un especial pessimisme és que moltes d'aquestes coses t'acaba dient la classe política de qualsevol administració de casa nostra, és que això depèn de fora, nosaltres no podem fer res. I aquí que sí pot fer, que és relativament senzill, que hi ha cert consens al món de la pagesia, que hi ha estudis que avalen que les plantes els calen això, que les taules estan desactualitzadíssimes per mil motius. I que això hauria de ser fàcil.
4: Bàsicament...
0: Hauria de ser fàcil. Si amb això no s'hi posen, en fase optimista, molt pessimista amb altres coses.
4: No s'hi posen perquè és una guerra encoberta a nivell de producció. El sector del nord d'Europa va pensar algun dia que Espanya no tiraríem en van, i en molts sectors els hem escombrat. I com no te poden ficar cap tipus d'arancel ni cap tipus de barrera per al seu país, ho estan fent a nivell legislatiu. Qui coneix una mica l'agricultura danesa o l'alemanya no té res a veure amb una agricultura de casa nostra. A Lleida, una hectàrea de regadiu trau entre 20 i 23.000 quilos de matèria seca per hectàrea, i a Alemanya no passaran de 8.000 quilos de matèria seca, amb unes terres completament diferents, amb una falta de sol completament diferent i amb una situació completament diferent a les nostres. Llavors, ells que han fet el vostre model a casa vostra, això significa que baixa la competitivitat i els deixem de fer mal. És el de sempre. Aquí a darrere hi ha una lluita d'interessos econòmics entre el nord i el sud, i està la situació. El model por sí de casa nostra, els alemans no ens arriben a cap puesto. El que passa és que moltes vegades no volem valorar el que tenim a casa nostra, i això és un problema.
0: Absolutament, eh? Sobre aquesta situació anòmala d'aquest disparar-se els costos de producció, i insisteixo, amb un horitzó incert de quan pot acabar, i té més pinta, tant de bo ens equivoquem, de que segueixin pitjorant. No sé si hi ha ajudes anunciades, us es creieu, en demanareu, és a dir, què s'hi pot fer, o que com a organització, que és el que reclameu o esteu treballant?
4: Nosaltres el dia següent, de dos o tres dies després de la guerra, ja sabíem el que estava passant, sabíem com estaven les borses a nivell de mercats d'adobs, sabíem el que estava passant en cada moment,
0: sí.
4: I automàticament a la setmana, podem dir, van demanar una injecció de diners a crèdit baix, ràpidament de liquiditat, van demanar una ajuda directa a l'hectàrea, sapiguen que són molts diners i que el departament no podia articular-ho. El més aberrant i el més trist és que hi ha una part que són, o sigui, no poden demanar ajudes perquè saben que no es poden pagar o no volen pagar. Moltes vegades saben que no es volen pagar perquè quan hi ha diners o fa falta, segons quin sector, sí que s'hi fiquen, no? Nosaltres necessitaríem unes ajudes per almenys de 300 a 400 euros per hectàrea, per poder tapar el forat, no guanyar, tapar el forat. En aquest sentit, això se va demanar i, per suposat, pues, bueno, no vam rebre més que bones paraules, i com sempre, bones paraules, i si te dono una subvenció, fico tal nivell de burocràcia que no la faig. Aquesta és la realitat. M'empiso la boca de dir que hi haurà ajudes i després ningú les pot agafar.
0: I s'empren la boca de dir que baixaran la càrrega burocràtica a totes les administracions.
4: Res.
0: I no només res, sinó que cada dia s'accentua una mica més.
4: I també hem de ser conscients. Realment, nosaltres veiem uns polítics, nosaltres ja fa molts anys que passa el polític, passa el director general, però el que queda és el funcionari, i el funcionari és qui realment està matxacant el sector agrari a Catalunya. No ens equivoquem, eh? No ens equivoquem, que si fem història han passat consellers, directors generals i de tot, però hi ha funcionaris que siguin allà i així ens va el pèl.
0: I si tot plegat no fos prou, hi ha un tema que poc se n'ha parlat als mitjans, que explicàvem nosaltres la més exclusiva, que ens preocupava, que l'ADUN, els ajuts d'Europa, doncs tu per percebre'ls, no els percebes perquè si per ser així de guapo has de complir, doncs uns requeriments, no? I en el cas dels extensius teníem el tema de la doble collita, entre altres, entre molts altres, i aquesta, jo diria que alguna altra qüestió, estan en perill de complir-se, no pel passotisme de la pagesia, sinó perquè una altra situació anòmala que no havíem viscut, que era que teníem el gener o febrer, no, crec que el gener més plujós dels últims anys, doncs feia que aquell moment de plantar, etcètera, doncs s'endarrerís, és a dir, el tractor amb la finca tota enfangada no hi pot entrar, molts també es van passar a vegades d'una explotació a una altra, tot, hi ha tota la logística darrere, i aquesta situació anòmala, perquè hi ha registres meteorològics, fer que no puguis complir aquella norma, s'aixecar el dit des de les organitzacions alertant d'això, dient, ostres, moveu el que hagueu de moure, perquè no perdem aquests recursos, i més en un any tan complicat com aquest, i la resposta, amb el que jo em vaig quedar a la història, va ser que el departament va dir que el com així, com no serà per tant, serà algun cas aïllat, i si a cas ja l'atendrem.
4: Sens dubte, aquesta va ser la resposta. Bàsicament, ens han obligat a moltes hectàrees a tirar 500 euros per hectàrea, a maleir les terres perquè es van tocar sent fang, i això que coneix la pagesia sap que són 3 o 4 anys de males collides en aquelles zones, per complir una PAC, per no escoltar-nos. Això no és demanar una ajuda per l'adobat, això no és demanar una ajuda pels mercats, això no és demanar una ajuda, això és deixar-nos viure tranquils d'una vegada i sortir de Gran Via, que pareix que estic lligats a Gran Via, i escolto, no? I quan te diuen, no, és que parlo a les oficines comarcals. Les oficines comarcals ens va demanar altres opinions i tots ens hi van fer arribar que hi havia el que hi havia. No és tan gran Catalunya, que només hi ha 2 hores de Barcelona a Lleida. Bàsicament, si no volen, és perquè no volen saber-ho, ni volen escoltar-ho, ni, sobretot, no volen en cap moment escoltar el sector i assumir cap tipus de comentari ni recomanament del sector, perquè estan per damunt del bé del mal. Això és el que han viscut en aquests moments. Nosaltres, la primera setmana de gener, l'Unió de Pagesos va demanar ja que ho poden fer directament perquè la Unió Europea ho contemple, que si hi ha un tema meteorològic, tu pots, pots no tindre les obligacions de complir la PAC, en aquest sentit. Llavors, nosaltres sabem qui coneix el territori, coneix els cultius i coneix la pagesia de casa nostra, sap que fem molta segona collita, sap que han de fer rotació de cultius i sap que han de sembrar ordi. La gent que va fer, va treure el cultiu de blat de moro i com va poder, fanguejant, fent batalles barbàries, va sembrar l'ordi. Ara tenim uns ordis, o uns blats, o uns pesos que fan pena. Per què? Perquè el pagès va complir la PAC. La resposta va ser que la gent no havia anat a les oficines comarcals a queixar. Aquesta va ser la resposta del departament. Per què no hi va anar? Perquè no se'n fien, perquè no se'ls creuen i perquè després els expedients, pareix que a Barcelona els encanto dir-te que te trauen els expedients. Aquesta és la realitat. Llavors, al mes de març, les certes oficines comarcals, i finalment, després de moltes reunions i de molt demanar, reunions que d'un dia per l'altre te canviaran la reunió sense mirar i sense valorar que el teu temps creient que val el mateix perquè amb ells, per escoltar-nos, li paguen a nosaltres per anar allí, no, que és una gran diferència, és la incoherència de la situació, no? Doncs a finals de març ens diuen que qui tingui un problema que ho digui. Això vol dir que moltíssima gent havia sembrat per complir, i ho sabíem. Però els va donar en tot moment igual. Aquesta és la realitat del que ha hagut. O sigui, llançar 400 euros per hectàrea per obligació, això no té paraules.
0: Sé que és complicat el que vaig a dir ara, però el haver de fer aquest maneig no recomanable del fang que afectarà no només amb aquestes sinó futures collites. Segur que va per barris, segons tipus de cultiu, però heu fet alguna especulació? De sostres, jo crec que aquí, mira, entre pitos i flautes, l'afectació pot ser aquesta, ja no amb quilo, bueno, perquè amb calés i o quilos.
4: Amb quilos i calés no, però amb el rendiment per hectàrea, a nivell de collita, tu pots comptar que hi ha zones que perdran durant els pròxims 2 o 3 anys més d'un 30%. Segur.
0: En un sector que, perquè ara estem amb aquesta excepcional dels costos elevats, mm-hmm. que per tant això ho agreuge, però que si estiguéssim amb la normalitat, normalment tampoc és, com diuen en castellà, boiante, mm-hmm. i que per tant perde un 30% de producció, els costos són els mateixos, pràcticament.
4: La paradoxa és que ells estan dient que han de fer bones pràctiques, ens ho diuen ells, que han de fer corregins, que han de fer rotació de cultius, que han d'entrar a l'agricultura regenerativa. Però si vosaltres ens esteu obligant a fer males feines moltes vegades, i sobretot sense escoltar el sector, sense escoltar lo que és el pitjor de tot encara.
0: Clar, i quan parlem allò, això de ser pessimista, optimista, ho deia abans, clar, a mi particularment el que m'indigna aquestes situacions és que, com molt bé deies, ho has dit de passar, ho has subratllat, però jo encara us subratllo més, que pensem PAC, polítiques europees, no depèn de nosaltres, i moltes vegades s'han escudat amb això, d'acord? Però és que aquí hi ha aquesta circumstància que està molt, està ben pensada el text, i escolta, pues si hi ha una situació meteorològica anòmala, comuniqueu-la, i si és raonable, doncs ho tenim en compte, i per tant no haurà perjudici per aquesta pagesia. Se'ls comunica amb temps, se'ls alerta fil per randa del que és, no faran res, per tant, els recursos són d'Europa que es perden, la pagesia d'aquí a patir, i això afecta el gruix de l'economia catalana. Quan, i aquesta vegada sí depèn de tu, de fer aquell paperet, aquell document, aquell informe, demanant això. A mi, el que m'irrita és això. Perquè, perquè clar, la frase aquesta de, bueno, qui no ho hagi fet ja ho dirà, clar, els que ho han fet malament ja no compten. Si hagués sortit d'entrada dient això, que ja els va alertar, doncs es veuria la magnitud de la tragèdia.
4: Sí, bàsicament, tal com tu ho has definit molt clar, això està així. I era només dir, feu el que cregueu realment que vol fer, anem a fer una bona pràctica, fent les coses bé, després hi ha un tema de personal, anant tots com podien de gent per deu a terme, però això es dona igual. Després, a mi em fa la gràcia una paradoxa. Tenim un any que ha plogut moltíssim, no? I pel que veiem, diuen que serà una mica calorós, no? Però saps el que passa? Que qui acaba no fent la seva feina en aquest sentit de les subvencions no és el que després té que anar amb els bombers a donar la cara. Perquè l'any com el que tenim, que està ple de malesa de dalt a baix, les cepes sense conrear, los boscos, llavors volen que el pagès faigo una llaura de perimetral, volen que ajudo, volen que cuido el territori, però senyors, si vostès només han fet que maltractar-nos, que han de ser massoques, tranquils, el dia que hi hagi un munt de terra abandonada perquè els puestos petits o camps poc interessants i poca gent que ja s'estan abandonant, quan, bueno, vingui un foc i del cremo des de Girona fins a Lleida, llavors ens recordarem d'aquell maltracte que vam patir d'una part del departament que estava encapçalat pel senyor Valentí Marco, veurem i ens recordarem d'ell el que ens va fer moltes vegades perdre i la poca sensibilitat que va tenir amb el sector d'extensius a casa nostra. Però només dos dades. El 67% de totes les PACs els fa una mitja de gent de més de 70 anys. I el 44%, no, perdó, el 9% són gent de menys de 44 anys. O els cuidem o ho porten clar. Però no passa res, perquè els de Gran Via cobren igual i mengen igual.
0: Fins que tinguin el foc a les portes. Perquè, clar, algú ara, amb aquells macroincendis d'estius, com que ha plogut molt, pensa, bueno, pues tenim el terra més humit. No, tenim més problema, perquè ara també ho ha apuntat de passada el Santi, ho diuen els bombers i la gent que en sap, això fa que hi hagi molta més massa forestal, si arriba calor, haurà molt més pólvora repartida pel territori. Per tant, que qualsevol sector agrari, però cerealistes especialment, hi siguin, ostres, és una garantia de país, no del sector del món rural, però és que els incendis aquests poden arribar a les portes de... I sí. Cada vegada hem anat explicant exemples d'altres llocs del món, em sembla que aquí no passarà, però quan passi, malauradament, ens haurem de recordar de coses com aquestes, que acaben explicant per què arriben els incendis a les portes de grans ciutats i llavors sí, titulars cada dia i tots els polítics dient allò de que els focs s'apaguen a l'hivern i que faran no sé quantes reunions que...
4: Però A nivell de foc se'ns ha veiat molt bé, només cal veure que Catalunya amb el tema dels incendis i amb el sector som una enveja per tot Espanya, això és una realitat.
0: Això sí,
4: vale?
0: Absolutament.
4: Que cada ofegui la lectura de com s'ha dut a terme una feina a cada puesto, amb tots els, amb els sindicats i totes les organitzacions agràries.
0: Agents rurals,
4: etc. I agents rurals, bombers, que des de fa dos anys s'ha de remarcar que mai havien vingut els bombers, han aconseguit que han vingut els bombers. No són santo de devoció, però s'ha de reconèixer que la tasca que estan fent, se senten a la taula, tots amb un equip, tots cooperem,
0: sí,
4: i tots anem a una. I el nostre sector i amb la gent que tenim, nos faria falta això, no una prepotència moltes vegades que s'aixequen les reunions i no tenen ni respecte per acabar el temps que t'han dit, tinc altra feina i me vull, no? Respecte, només se demana respecte per les persones i res més, eh? Això és el que demanem.
0: Tres minutets, hi ha un altre tema que desconeixia, que m'has explicat fora de micròfons, però és que m'ha semblat especialment greu i també sintomàtic, més que millor la gravetat econòmica, sintomàtic, amb aquestes dunes, ja m'ho explicaràs tu, que per poder cobrar el que es cobrava has de tindre un mínim de 60 hectàrees amb secà, perdó, no pot superar passar, com has dit això, les 60 hectàrees amb secà.
4: Una vegada més, hi ha un, tots sabem que hi ha una situació de gent gran que tristament no té una jubilació realment com la que tindria que tenir, de tota la vida treballant i pagant el sello, i que estan cobrant unes misèries de subvencions, de pensions, disculpeu. I llavors ens trobem en una situació que cobrar una PAC i ara se'ls força que la PAC la porta un professional de que faci la DUN i la faci correctament. Jo amb això no hi ha cap problema. O sigui, entenem que això ha de canviar perquè sabem tots que hi havia certes PACs que no s'estaven fent o DUNs no s'estaven fent correctament. Això d'acord. Però des d'històricament sapiguem el que ens venia i sobretot a extensius, no pots tindre un càping de 60 hectàrees. Vale? El departament al seu dia se li va recomanar, se li va exposar, i només es va fer una mesura. Fem una cosa, si vosaltres creu que en 60 hectàrees de secà pot viure una família, canviem el sou que vol cobrar vosaltres i que ells visquen del vostre sou i vosaltres dels 60 hectàrees de secà. Llavors veurem si arribeu a final al dia 10 o al dia 5 de cada mes, no? En aquest sentit, s'ha de treballar a la vegada i avisem les coses amb moltíssima antelació. Se fa cas omís, tornem al mateix. El que passa és que a vegades penses que si el que volen és que dona feina burocràtica, perquè el que acabarà fent és una enginyeria de societària, de societats i de dunes fetes en càpings de 60 hectàrees per cobrar si són interessants o no. Això és el que al final acabes veient, que el departament pareix que vulgo que hi hagi un tema burocràtic a darrere, que algú faigo, per la raó que sigo, i ells no, per suposat, treballar ells no. Si tu busques el diccionari de treballar departament, hi ha una part que no sap el que és, en aquest sentit.
0: I que històricament també el missatge és igual d'aquesta administració que d'anteriors, de molts, han dit allò de anem-nos fent grans, grans, grans, perquè és la manera de reduir costos. Amb secà, 60 hectàrees no són res, cada hectàrea per la gent que es perdés un camp de futbol, però amb secà la productivitat és molt baixa, i sort de que, sort, com que molta pagesia anava plegant, molts es quedaven les terres dels que plegaven, etc. I per això el pagès, pobre desgraciat, ho dic amb el carinyo més gran del món, el pagès que li ha tocat gestionar moltes més terres per arribar a guanyar-se la vida, i ara que ells diuen no, això perjudica, i amb 60 no tens unes ajudes que a vegades són importants, però és que ara esdevenen capitals.
4: Bàsicament, tu tens diferents sectors, com el de la fruita, que cada un pot tindre, tu vols a volum, vas a economia d'escala, o vols buscar un nínxo més petit, buscar uns mercats, buscar una tipologia. Vale? Amb els cereals és molt més difícil, això. Vam tindre diferents iniciatives, encapçalades pel senyor Joan Gòdia, amb el tema de la farina catalana, que bàsicament se preocupava era assegurar un sello per a la indústria. El sector sempre va quedar al marge, sense tindre un rendiment net. Nosaltres busquem un rendiment net per hectàrea, i a partir d'aquí fem el que convingo, no? Aleshores, el sector extensiu és molt més complex perquè té un marge molt baix i competeixes amb zones commodities globals brutals. O sigui, qui coneix una mica a nivell global les extensions sap perfectament el que tenim a cada lloc. No es pot comparar, no? Aleshores, en vez de buscar eines perquè el territori pogués sobreviure, no. Jo el que me diuen d'Europa, complixo raja tabla que me diuen d'Europa, no escolto el sector. I jo quan tinc a les auditories que complissa tot bé i puc dormir tranquil. Aquesta és la realitat la que tenim.
0: I què? Però és que veus que un país vell de similars característiques fa allò perquè vell pels seus, perquè recordem, són els representants d'aquell poble, els hi dius, i cas omiso, que és el que més el creu, xa, vam parlar amb les matèries actives dels fitosanitaris, etcètera, amb no voler fer la pròrroga, en parlàvem també, jo recordava abans amb el Jaume, etcètera. Santi, no tenim temps per a més, ha passat volant i no hem parlat pràcticament de res, feia dies que no venies, et diré allò de tornar ben aviat perquè malauradament em sembla que haurem de seguir també pressionant des de les zones per denunciar aquestes situacions que també penso que no són coneguts ni pel gran públic ni per molts mitjans de comunicació, però que estem parlant d'un gruix importantíssim d'hectàrees del nostre país. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tots.
0: I també ens acomiadem de vosaltres, ens retrobem la setmana vinent.
3: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
5: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat a la CN que comparteixen moltes reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és, segons ells, responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos, previsiblement la setmana que ve. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació a l'Hospital Clínic durant el període previst de seguiment preventiu, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí de diumenge tenim alguna nuvolada una miqueta més compacta, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però a les immediates hores es presenta un matí en conjunt molt assolellat aquí a Catalunya. Serà a partir de mig matí i migdia que tornarem a tenir el creixement de moltes nuvolades que ens portaran avui sí ruixats. Uns ruixats que quedaran restringits sobretot al Pirineu i Prepirineu i haurem d'estar molt pendents als que s'ubiquin sobretot a comarques com el Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, el Ripollès, perquè aquí ho podríem fer amb intensitat. I a més, a la tarda, algun ruixat es podrà deixar veure, sobretot a la zona dels ports. En canvi, a la resta de Catalunya tindrem el pas de molts núvols alts i prims amb unes temperatures avui que sobrepassarem la barrera dels 25 graus. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment amb noms com Muixca, 31 Fam i The Tires, Ginesta, Maria Jaume, Lobov Lesbian i Oques Grasses. I en els esports, el Barça guanya la Copa de la Reina, la seva tercera consecutiva i la dotzena de la seva història després de superar la final a l'Atlètic de Madrid per 3-1. La setmana vinent, les blaugranes poden sumar un nou títol a Oslo, el quart de la temporada, on disputaran la final de la Champions davant l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
5: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de torracollons, no?
3: Sí, una mica sí, dit
2: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: Dani,
2: idea,
3: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viure.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia. Yeah. That feels sexy right there. Yeah, fill us on this one. B. McKnight.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra Republicana rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. Els republicans asseguren que amb els pressupostos aprovats el president Salvador Illa tindrà totes les eines i cap excusa per resoldre els conflictes socials oberts. I avui es celebren les eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant tota la campanya, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol a Catalunya amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a Catalunya, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà, això sí, en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. I en successos, un home ha mort a trets aquest passat vespre en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Segons ha confirmat la CN, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga els fets que s'han produït al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella d'Am. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana, pop-rock i urbana del moment, amb noms com Muixca, 31 Fam o The Tallets. I en els esports, ahir el Barça guanyava la Copa de la Reina femenina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història. La setmana vinent, les blaugranes poden sumar un nou títol a Oslo, on disputaran la final de la Champions. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: M'arrenquem a l'octubre en teatre.
4: Fantàstic.
3: Teatre amateur, que teòricament és el nostre camp més, bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del teatre professional infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia. Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa és així, verà.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: ¡Qué bonito!
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
12: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
4: Procureu estalviar aigua, d'alguna manera?
3: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
5: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
3: I què fas amb aquesta?
4: Una ampolla de moscatell.
3: Una ampolla de moscatell.
5: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
3: Ah!
5: L'ampolla és buida, eh?
3: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
4: I no pot ser de llet o de whisky?
5: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa. Ah,
3: d'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
5: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
3: D'aquelles maques. Mm. Sí, que a més molt fa goig a veure.
5: Bueno, sí, però no la veig.
3: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si dutxes en parella.
4: Ah, sí?
3: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
6: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món és digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català per a que atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant tota la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol a Catalunya amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta i ministra d'Hisenda del govern espanyol María Jesús Montero sigui la candidata socialista converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses començaran a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, ja es registren les primeres retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, concretament als trams de Parets del Vallès i Granollers. I en successos, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries. Seguim amb successos perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos continua investigant la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació, això sí, es troba sota secret d'actuacions. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada. A la primera divisió, Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

Això és Premià Mèdia i també és la vostra emissora local. I ja viatgem cap a Broadway amb la complicitat de... La porta de l'escenari.

Des de l'estudi de Premià Mèdia, Carles Soler, la direcció tècnica, i un servidor vostre, Octavi Egea, us saludem i esperem que gaudiu amb el musical que us hem preparat, A Chorus Line.

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar.
1: A Chorus Line, la línia del cor, és un musical concebut per Michael Bennett amb música de Marvin Hamlisch, lletres d'Edward Cleven i llibret de James Kirwood Jr. i Nicholas Dante, i dirigit i coreografiat per Bennett i Bob Avian. A Chorus Line era una aposta arriscada, un musical sense escenografia, sense fanfàries tècniques, en un escenari buit, amb 17 ballarins amb roba d'assaig que fan audicions per formar part del cos de ball d'un espectacle. A Chorus Line ofereix una visió de les personalitats dels intèrprets i del coreògraf, mentre descriuen els esdeveniments que han marcat les seves vides i les seves decisions per convertir-se en ballarins.

had it made. And so I stayed the rest of my life.

Des de South Pacific a Billy Elliot. Des de West Side Story a Mamma Mia. Des de Cats a la nit de Sant Joan. Els musicals a la porta de l'escenari. A Ràdio Premià de Mar.

A Barcelona, A Chorus Line es va estrenar el 13 de desembre al Teatre Tívoli, adaptada al castellà per Nacho Artime i Jaime Azpilicueta i protagonitzada per una companyia procedent dels Estats Units. En un principi, la intenció era contractar ballarins locals, però la manca de candidats amb preparació escaient va fer que s'importés el repartiment. L'estada a Barcelona no va arribar als 2 mesos i la posterior presentació a Madrid, 1 mes. Què va marcar el fracàs de Chorus Line a Barcelona i a Madrid? Doncs que es va anunciar com un musical de Broadway. De fet, ho era. Però la simplicitat de la posada en escena no corresponia a la idea que es tenia d'un musical de Broadway. Un segon muntatge de Chorus Line, dirigit per Antonio Banderas, es va estrenar a Màlaga el novembre de 2019. A Barcelona i de nou al Teatre Tívoli es va presentar abril i maig de 2020.

Amigues, amics, Carles Soler i un servidor vostre, Octavi Egea, des de Premià Mèdia o des de la vostra emissora local, us diem adeu amb l'acompanyament del número que tanca el musical A Chorus Line. Ens retrobem la propera setmana a la porta de l'escenari.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català perquè atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Els republicans rebutgen així les exigències d'USTEC, que ahir van reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat, a més, un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Per cert, el candidat Juanma Moreno del Partit Popular ha votat fa escassos minuts. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu a nivell nacional de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses comencen justament ara a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2 hores d'ara, però i pel que fa al trànsit ja es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, i també pel que fa al trànsit, hi ha un carril tallat a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona a causa d'un accident i un altre a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avaria. I d'altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà, això sí, en situació de confinament i observació. I en cultura, la nit dels museus va sumar uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% en comparació amb el 2025, que es va arribar fins als 115.000 visitants. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Es hora de volver al trabajo.
5: Tú puedes parar esto.
6: ¿Parar esto? Esto está empezando.
7: Estamos aquí. Y aquí nos quedaremos mientras dure todo esto.
8: ¿A dónde vas? La fiesta acaba de comenzar.
9: Tranquila, mamá, yo ya estoy aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin una línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern central amb el finançament singular. Moreno, precisament, ha votat minuts abans de les 11 del matí. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a casa nostra avui es celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses han començat a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina començarà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, també hi ha carrils tallats a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona i a la P-7 a la Jonquera en sentit nord a causa de dos accidents i un altre carril tallat a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avèria. I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025. I tanquem amb els esports. Avui es disputa la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Funky Drugs Radio.
5: Este programa contiene escenas que pueden herir la sensibilidad del espectador.
6: Pero no se lo digas a nadie.
7: Funky Radio Show.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre aquest conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. D'aquesta manera, Esquerra rebutja les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per aprovar els nous pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o passaran a dependre de Vox. Catalunya, a més, ha estat un element central durant tota la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista converteix aquests comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. Pel que fa a les primeres dades de participació, són del 15,10% fins a 11:45, unes 3 dècimes menys que en els comicis del 2022, segons aquest primer avanç facilitat per la Junta d'Andalusia. I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos segueix investigant la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels fets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir un total de 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i la seva àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona. El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic. I en els esports, avui es juga la penúltima jornada de la primera divisió de futbol. Espanyol i Girona juguen a partir de les 7 de la tarda davant Osasuna i Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. Per la seva banda, el Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a 9:15 a l'Spotify Camp Nou, en el que serà el comiat de Robert Lewandowski. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana. Un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Alba Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el dietari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
3: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I, per últim, també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira. I és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba a temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
1: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3 i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com està?
4: Molt bé.
1: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
4: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba amb una redacció informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part

0: que ens envolta i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè sobretot no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes, i sobretot també per no propagar-lo tu, i a més també per advertir el públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
1: Que de fet hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no?, i suposo que aquí està part del risc.
0: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions. I quan et toquen l'emoció, reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no? De dir, no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això, segur.
1: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no?, podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
0: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no?, que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre, amb la intel·ligència artificial, sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
1: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
0: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no?, també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar. Potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes.

0: des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació i sí que en els últims anys va anar creixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
1: Acabo preguntant-li una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
0: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, a repassar ara recentment, ja es va començar a crear algunes estructures, grups de treball, per veure què es podia fer per legislar en aquest sentit. Fins al 2022, em sembla, que no es crea una llei de serveis digitals, que diuen que és molt gran la llei, però també apunta molt directament a aquestes pràctiques de desinformació, també les contrapartides que té la intel·ligència artificial. Però, és clar, jo parlava amb eurodiputats que estaven legislant aquesta llei i em deien és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT. De manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
1: Tenim feina per endavant, doncs.
2: Segur que sí.
1: Joan Raventós, moltíssimes gràcies.
2: Moltes
1: gràcies
2: a vosaltres.
3: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Raventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
4: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de Defensa del Català d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de l'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí. Sí, són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys. No sé fins i tot de quin any és això, potser del 70 o de por ahí. I van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi hauran instruments, i tot segueix igual. El que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé, que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com a tal.
1: Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes. Bueno, coses molt rares.
0: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
1: Sí.
0: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. Acabarà? On n'hi ha a parar?
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé, gràcies.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
0: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
0: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada. La tecnologia, certament, ens soluciona moltes coses. Però la tecnologia no és un déu. La tecnologia és humana, molt humana, i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche. I des d'aquest punt de vista, el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs, al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé, fins i tot, arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és, escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors, el que hem de fer és anar a una existència postbiològica descarregats amb un ordinador, amb una descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses i que... i el plantejament de fins a on podem arribar, doncs, home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut al rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
0: Suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà. No és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm-hmm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
0: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple, d'entrada la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic metafòric que diu: ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. Mm-hmm. I amb els altres animals. I, de fet, amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista... Aquest antropocentrisme, que l'home va quedar situat doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí, en el centre de tot, perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava, doncs aquesta posició, el posthumanisme, diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla... no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Clar, llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreu en això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de... No, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant, i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc, per millorar-nos com a espècie. I, escolta, si al final... doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecte i endavant, perquè això forma part, és natural o connatural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu... Escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial, doncs que arribarà un moment, un event, que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, i per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories, que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A, no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
0: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo, aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
0: No,
3: el que jo dic, la vida cíborg, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré, humana, no només occidental, sinó humana, això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estaven malalts, però no menys que estaven fent funcionar doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, o connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer... I llavors pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí... És a dir, tots estaven malalts i, per tant, és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és... O estic plantejant la reflexió de dir... Escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva... perquè va ser una pandèmia doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
0: Vostè li diu el primer gran assaig, no?, de vida cíborg,
3: sí,
0: a la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
0: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital, perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè... Mira, jo estic aquí a Mataró, crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
3: És un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí, que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó dividit amb les cel·les on hi ha doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs doncs, que jo he convocat per analitzar, convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les, diguem-ne, el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social, a fora de les presons, no? Avui en dia, això s'ha traslladat, aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i la vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que et fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius, els quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
0: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada. És un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David. Però sí que m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar aquesta conversa, pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima, o també dit ànima, no? Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. Nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual, és que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona, ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora, que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar, faig un crit d'alerta sobre això, i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
0: Ens quedem amb aquest missatge, que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors a l'Alça per parlar de cancel·lar l'humà, aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, quina subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Paniker, editor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Paniker, com està? Benvingut.
5: Molt bé, gràcies. Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
5: Ui, de moltes, moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Uh-huh. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
5: Que Europa no és un reflex. Ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
0: Que deu ser una cita del reportatge.
5: Sí, però ara no la recordo.
0: No passa res. Sí. No passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi haurien d'anar desvinculats, però...
5: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també, a vegades, les religions diu que tu ets valiós però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
0: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
5: La pèrdua de la fe... home, sens dubte, la pèrdua de la fe per això és un fenomen local. No és un fenomen universal, no passa a tot arreu, passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes. Llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic o filosòfic s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
0: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
5: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
0: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
5: És clar. Si fem la divisió, que podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica potser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
0: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
5: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc. Però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de l'ahimsa. I és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no-violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de l'Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, eh? Però no deixa de ser un referent, que vulguis o no vulguis, a l'Índia i Àsia i en el món, tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Bueno, pues la figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chand Bhai, que era un jaina, un jainista de Bombay de principis de segle XX, o de finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
0: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui n'hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
5: No, moltes gràcies a vosaltres.
0: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
6: Hola, bones, molt bé, molt bé.
0: Escolta, t'ho van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
6: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
0: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
6: Bueno, bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, bueno, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
0: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
6: Bueno, bé, jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que, bueno, que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
0: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
6: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me, pues m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
0: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
6: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestava molt perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
0: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
6: Sí, sí.
0: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
6: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar i sobretot va ser emocionant.
0: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
6: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també bueno, que soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí i que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirar bàsquet o mirar tennis o algun altre esport, i això em distreia.
0: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
6: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va inflar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
0: Mm-hmm. Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
6: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
0: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
6: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
0: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
6: A tu, gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
6: Una abraçada, adéu.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
7: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes.
8: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Dia clau el de demà pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
10: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
9: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
11: Bon dia, Eduard.
9: Avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
10: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular, Juanma Moreno, ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
9: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
10: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
9: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
9: I aquí a casa nostra avui també se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló.
10: Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que les dues s'ha donat el tret de sortida a la categoria reina.
9: I en futbol avui es disputa també la penúltima jornada de la primera divisió. Espanyol i Girona busquen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a un quart de 10. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
10: El mes de març, el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant. Ens porta tots els detalls Norma Lebrero.
13: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però, com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions al programa Ciutadella.
14: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
13: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
11: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
13: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
9: I seguim amb política, perquè avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox.
10: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Més de 6,8 milions andalusos estan cridats a votar fins a les 8 de la tarda.
9: I pel que fa a les dades de participació, són del 15,10%, fins a 11:45 d'aquest matí, unes 3 dècimes menys que en els comicis anteriors l'any 2022, segons aquest primer avanç, facilitat per la Junta d'Andalusia.
10: A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
9: Parlem ara de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
10: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química, en direcció a la Gran Via. La investigació està sota secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
9: I hem de parlar encara d'un altre tiroteig, en aquest cas un home de 30 anys que ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat, arran, com diem, d'un tiroteig, en aquest cas, sense ferits.
10: L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del pont de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
9: Seguim amb successos, en aquest cas, perquè la policia local de Rubí, al Vallès Occidental, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns a causa de sorolls.
10: Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, però no és el que ocasiona més denúncies. Ens ho explica des de Ràdio Rubí, David García.
15: En el ple de Rubí del mes d'abril es va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. A banda, fa més temps que existeix l'ordenança de bon veïnatge de Rubí, que no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'agent de la policia de proximitat, Manuel Martín, explica que la majoria de queixes són efectivament pels sorolls.
16: La majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública, vale? Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
15: Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents de la policia de proximitat assenyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. El que més en genera és el de portar el gos deslligat i cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest motiu.
9: Marxem ara fins al circuit de Montmeló, on avui es celebra el Gran Premi de MotoGP, el circuit, com diem, Barcelona-Catalunya. Les curses estan en marxa des de les 11 del matí.

0: arribat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
1: Moltes gràcies, Guada, i com bé ens expliques, una gran festa de l'esport en general i del motociclisme en particular avui al circuit de Barcelona, Catalunya. Parlem ara de la hipertensió, i és que tot sovint aquest fet passa desapercebut i precisament per això està envoltat de mites i falses creences, que només afecta a la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou.
2: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia del mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
3: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
4: La hipertensió arterial, en general, és un enemigo silencioso que no da símptomes hasta que produce ya una complicació cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
3: La tensió alta és cosa de gent gran.
4: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
3: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
4: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
3: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
4: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
3: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
4: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
3: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
4: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
1: Parlant d'aquest mateix tema, les farmàcies de Terrassa s'adhereixen precisament a la campanya Mànigues Amunt en el marc d'aquest Dia Mundial de la Hipertensió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Dana Bombardó.
5: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's la tensió, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
6: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre la tensió, li recomanem 5 minuts de repòs fins a prendre-li la tensió i mentre es pren la tensió no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre la tensió, no haver fet esport ni haver prendre cafè, són les pautes més generals i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
5: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La meva farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.
1: Seguim en l'àmbit de la sanitat perquè arran de la crisi de l'antivirus les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de contraure el virus, en primer lloc l'home i després la dona, s'ha conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià. I això és el que li han explicat.
7: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
8: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
7: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre...

0: o vol entrar a l'abocador, aquestes aus venen atretes pel menjar.
1: L'alcalde del municipi, Eduard Murgo, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
2: Provocaven doncs, talls en el subministre, no? perquè doncs, acabaven morint, no? d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors, fins a dia d'avui, no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
1: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
2: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
1: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Castells, i és que avui hi ha hagut actuació a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
4: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
5: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals, Castellers de Vilafranca i Xicots, es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els Castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els Xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
3: I parlem ara de la nit dels museus, que va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona.
4: El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic.
3: En aquesta línia, els equipaments museístics de Sant Cugat han tornat a sumar-se, com diem, aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i també la Nit dels Museus.
4: I ho han fet amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
6: Un vespre entre capitells, descobrint vinyetes memorables o recordant el mite de Marilyn Monroe és la proposta que la ciutadania de Sant Cugat ha pogut gaudir aquest dissabte amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. La iniciativa ha ofert una programació conjunta impulsada pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic. Núria Escamilla és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat.
7: Ha tingut un èxit, la gent ho ha acollit molt bé. Realment la proposta que tenim, doncs, de la capsa vermella d'Antoni Campanyà està suscitant, doncs, molta gent, doncs, que pugui venir a veure-ho, ja no també per les imatges de la guerra, si la part artística, sinó també quan veiem Sant Cugat en imatges, doncs, en tota la història, realment ens arriba al cor.
6: Una jornada que un any més ha convertit els museus de Sant Cugat en punts de trobada entre cultura, patrimoni i ciutadania.
3: També fem parada a Lleida, que ha tornat a obrir els seus museus en horari excepcional, com us estem explicant, amb motiu d'una nova edició de la Nit dels Museus.
4: 12 equipaments culturals de la ciutat han participat enguany en una cita ja consolidada que combina patrimoni, activitats i portes obertes fins a la mitjanit. Des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
8: La Nit dels Museus ha arribat a la majoria d'edat. La iniciativa, que celebra la seva 18a edició, ha permès redescobrir els espais culturals de la ciutat en un ambient ben diferent de l'habitual. Centenars de persones han gaudit d'aquesta nit màgica en els diferents museus de la ciutat en una cita que ha ofert visites lliures i activitats especials per a tots els públics en una fita que cada any atreu més visitants. Així ho assegura Pepita Gómez, treballadora del Museu de l'Aigua.
9: Bueno, és una nit molt especial, que és la nit dels museus. Llavors s'obren tots els museus de Lleida. I bueno, és una nit, pues, com una mica màgica, no? Perquè pues, es dona molta llum, la gent pues, l'agrada molt, ve molta gent. Pues, també se fa conèixer el que és, són els museus, no? La importància que tenen, la cultura que tenim. I tot són coses pues, d'aquí de Lleida i bueno, pues, la gent pues, l'agrada molt i és molt màgica, és una nit molt bonica. Ajuda molt a portar visites i la gent, una vegada que ve, torna a vindre una altra vegada.
8: De fet, molts visitants han aprofitat aquesta nova edició per entrar en museus que habitualment no visiten o bé per descobrir-los en un horari poc habitual, en una cita que ja s'ha consolidat a la ciutat i que confirma un any més l'interès del públic per la cultura.
3: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol, perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat.
4: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. Busquen una victòria que els acosti els dos a la permanència. La prèvia del partit dels gironins, com sempre, des de Girona FM, Pau Villafañer.
0: El Girona afronta avui el Metropolitano, un dels partits més importants de la temporada, amb l'obligació de puntuar per continuar depenent d'ell mateix a l'última jornada de Lliga. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid conscients que qualsevol resultat positiu pot ser determinant en la lluita per la permanència i amb l'objectiu de donar la sorpresa en un dels escenaris més complicats del campionat. El conjunt gironí arriba al duel amb la necessitat de competir al màxim nivell davant un Atlètic de Madrid que té nombroses baixes. Per Mitchell, tot i així, el partit segueix sent una final.
2: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessiten els 3 punts.
0: L'entrenador del Girona ha esvaït el dubte de si Estuani hi serà o no. Recordem que l'uruguaià està percebut i està tocat del genoll, però finalment el capità i el 7 serà el Metropolitano.
3: Parlem ara de futbol femení, perquè el Barça va guanyar la Copa de la Reina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història, després de superar la final l'Atlètic de Madrid per 3-1.
4: La setmana vinent, les blaugranes volen sumar un nou títol, el quart de la temporada a Oslo, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lió.
3: I seguim parlant de futbol femení, perquè aquest matí l'Ona Sant Adrià disputava el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació femenina davant de la Reial Societat B. Descobrim com li han anat les coses a l'equip badaloní. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc, bon dia.
11: Hola, bon dia. Aquí al municipal de Sant Adrià de Besòs estem al tram final del partit. De moment, victòria per 2-1 de l'Ona Sant Adrià, en un partit que han dominat de principi a fi i fa 5 minuts i escaig que han empatat el planter Churiurdin amb un gol de pilota parada.
3: Moltes gràcies, Aleix, i veurem doncs com acaba finalment aquest partit pels interessos de l'Ona Sant Adrià, com us explicàvem, la final, en aquest cas el partit d'anada, per ascendir a la primera federació femenina, l'equivalent a la segona divisió masculina. Parlem ara, seguim amb futbol, parlem de primera federació, i és que ahir es va jugar la penúltima jornada també amb horari unificat.
4: I comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la Nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar a la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de cara a l'equip tarragoní, que es va imposar per 2-1 i aconsegueix sortir de la zona de descens. El conjunt grana assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a les derrotes dels seus rivals directes.
3: Passem ara també pel circuit de Montmeló, com us hem parlat a la primera part d'aquest Notícies en Xarxa, perquè està en marxa la cursa de MotoGP. Ara mateix, això sí, la cursa es troba detinguda amb bandera vermella a causa d'una caiguda.
4: A la categoria de Moto2, la victòria ha estat per l'espanyol Manu González per davant de l'italià Celestino Vietti i el també espanyol Ethan Guevara. A Moto3, el triomf també s'ha quedat a casa, ja que s'ha imposat Máximo Quiles, seguit per Álvaro Carpe i David Muñoz.
3: Parlem també d'hoquei patins, perquè el Vila-sana avui intentarà defensar el títol de la Copa de la Reina.
4: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Telecable, que ha guanyat 5-2 al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
3: I també tenim waterpolo. Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina.
4: El Sant Andreu ha guanyat 14-15 al Boliagmegui i el Mataró 10-12 al CIS Roma. Els dos seran en aquesta final a 4, que es jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta. El Sabadell, en aquest cas, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, però ha perdut 10-8 i queda fora d'aquesta final a 4 de waterpolo.
3: I acabem amb un apunt de bàsquet. A l'ACB aquest matí ha jugat el Força Lleida, que s'ha imposat per 75-72 al Gran Canària, i victòria especial i de prestigi del Joventut, que ha guanyat a la pista del Real Madrid per 81-89. Recordem que el Barça tanca la jornada a les 8 del vespre visitant el Tenerife. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Si us ha parlat Eduard París i Adrià Jurado, perdó, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Un lloc.
14: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
15: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
16: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
15: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
16: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
17: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
18: No sabia que t'agradessin els musicals.
19: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
17: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
18: Aquest no ets tu.
19: No, és el Gene Kelly.
20: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Esquerra reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa pels nous comptes.
2: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Avui és dia també d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular Juanma Moreno ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
0: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, tant Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió.
2: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, per la seva banda, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15.
0: Aquest partit al Camp Nou, a més, es convertirà en l'adeu de Robert Lewandowski. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tirar endavant els nous comptes.
2: En el mes de març, el govern socialista va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant els que hi havien d'aquell any. Ens porta tots els detalls i ens amplia la informació Norma Olebrero.
5: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir al Maresme, als Vallesos, al Penedès i al Garraf un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
6: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
5: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jéssica Albiach aquest matí.
3: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: I seguim en política perquè avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
2: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. En aquests comicis estan citats a votar 6,8 milions d'andalusos fins a les 8 de la tarda. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
0: Parlem ja de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
2: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química, en direcció cap a la Gran Via. La investigació s'estosta de secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
0: I encara un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per part d'un home de 30 anys que ha estat detingut, això sí, sense provocar ferits.
2: L'incident s'ha produït al pel voltant de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc, saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del port de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
0: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 8 una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes, a la comarca del Baix Ebre.
2: L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca. Un fet que va generar un notable rebuig social i institucional.
0: Marxem ara en directe al Gran Premi del MotoGP al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya, on hi tenim la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo. Recordem que la cursa de MotoGP s'ha iniciat a les 2 de la tarda, però ara mateix es troba detinguda. Guada Izquierdo, què ha passat? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs ara mateix molta expectació des de les graderies per la caiguda que acaba de patir Àlex Márquez. S'han vist moltes cares de preocupació entre els aficionats, però ja han confirmat que el pilot es troba conscient i amb l'atenció mèdica corresponent. Ara s'està a l'espera de que es reprengui la cursa. Això sí, una imatge impressionant la que presenta avui el circuit de Barcelona-Catalunya. Tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari. En total, avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
0: Moltes gràcies, Guada. Veurem si la cursa es pot reprendre i finalitzar i, sobretot, especialment, que l'estat de salut d'Àlex Márquez sigui el millor possible. I arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos, que va morir després de contraure el virus, en primer lloc l'home i després la dona, hem conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
2: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià, i això és el que li han explicat.
8: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
9: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
8: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
9: L'alcalde del municipi, Eduard Murgo, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
10: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no?, perquè doncs, acabaven morint, no?, d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
9: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
10: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
9: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.
0: I seguim en matèria d'antivirus perquè la dona catalana aïllada al Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de precisament aquesta dona holandesa que va acabar morint a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR.
2: Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries.
0: I avui també se celebra el Dia d'Internet, una eina imprescindible per informar-nos, comunicar-nos o treballar, però també un espai on cada cop hi ha més estafes, perfils falsos i trampes digitals cada cop més sofisticades.
2: Genís Margarit, enginyer de telecomunicacions i experta en ciberseguretat, ens fa quatre recomanacions per evitar caure en els paranys.
11: Usar difícil l'accés a les claus.
12: Ens roben les credencials, ens roben les claus de casa perquè nosaltres hem sigut el serraller. Però si tens un clauer de contrasenyes, la contrasenya ja no te la saps. Com que no te la saps, quan et surt el lloc fals, que la màquina sí que se n'adona, no t'ho omple. I com que no t'ho omple i tu no t'ho saps, no ho pots ni escriure. I t'autoprotegeix.
11: Evita gestions sensibles per internet.
12: Com pot ser que ara circumstàncies tan crítiques com és gestionar els nostres estalvis ho estiguem fent davant d'una pantalla que ens poden aixecar la camisa. Llavors, és cert que podem prendre moltes mesures preventives, però hi ha coses que encara val la pena no fer-les per internet, encara que sembli anacrònic.
11: Navegar per llocs segurs.
12: Deixar de fer l'Indiana Jones per internet. Si vas a internet i vas al CatSalut, no et passarà res al CatSalut. Però si vas a internet a buscar el xollo de la teva vida perquè no sé quina pàgina web et donen un descompte del 10%, aquell xollo te l'enviaran a casa. Però pel 10% que t'has estalviat, hauràs perdut la teva targeta de crèdit i hauràs perdut la teva contrasenya perquè t'hauràs registrat en un lloc que per aquell 10% el que volen és robar-te la informació.
11: No donar res per cert sense verificar-ho.
12: Des de que ha explosionat la intel·ligència artificial hem vist que ens poden falsificar la veu, que ens poden falsificar la imatge. O sigui que les nostres capacitats cognitives per saber si aquell amb qui estarem xerrant o aquell qui ens demana aquella cosa és veritat o no, es redueixen a zero. A zero. Perquè a partir d'ara mateix, si em truquen els meus pares, poden no ser els meus pares.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: I obrim ja el bloc cultural parlant de Castells amb l'actuació que s'ha dut a terme avui a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
3: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
4: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals castellers de Vilafranca i Xicots es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
2: I on també hi havia actuació castellera, commemorant també aquestes festes de maig, era a Badalona. Connectem ara en directe, doncs, per saber com ha anat aquesta diada castellera amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Joaquim, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Doncs aquí situació diferent. Ara mateix estem pendents a diversos membres de la colla dels castellers de Badalona, ja que mentre descarregaven un 2 de 7 han fet llenya, han caigut, i el servei d'emergències s'ha hagut d'atendre a diversos lesionats. Estarem pendents. Fins aquí el moment vivem un ambient de grans ocasions, una plaça de la Vila plena amb una diada castellera que començava a les 12 del migdia puntual, després d'un cercavila multitudinari des del Mercat Maignon, on s'ha anomenat casteller d'honor el mag Enric Magú. Els castellers de Badalona afronten les rondes decisives de la jornada, compartem plaça amb Castellers de Santpedor i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que també afronten els seus reptes de la temporada. Després de les bones sensacions que tenien el mes de març a l'inici de temporada, els Micacos, la colla badalonina, buscava avui a plaça consolidar la gamma mitjana i alta de 7 pisos. De fet, ho han aconseguit a l'inici de la jornada. Pas previ imprescindible abans d'encarar el que és el seu gran repte d'aquesta temporada, el salt, atenció, als castells de 8 de cara a final de curs. Una diada que encara la recta final al centre de la ciutat entra unes festes de maig que mulleixen, entre un ple d'activitats.
2: Moltes gràcies, Joaquim, i veurem com acaba, doncs, aquesta diada castellera a Badalona. Canviem de terç, ens n'anem. En aquest cas, recuperem la informació del Dia Internacional dels Museus. En aquest cas, fem parada a Olesa de Montserrat, que celebra un seguit d'activitats al Centre Cultural Cal Puiggener.
3: Entre les propostes hi ha visites guiades, degustació de tapes i vins, un concert, un espectacle infantil i l'acte institucional, que és un homenatge a les persones i entitats que han col·laborat amb el patrimoni olesà. Des d'Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
6: El Centre Cultural Cal Puiggener commemora avui diumenge el Dia Internacional dels Museus amb propostes culturals i lúdiques per a totes les edats. A primera hora s'ha fet una visita guiada a aquesta antiga casa pairal del segle XVI, reconvertida en espai museístic. Posteriorment ha tingut lloc l'acte institucional de lliurament de diplomes en agraïment a qui ha contribuït amb el patrimoni olesà. L'alcalde, Marc Serradó, ha posat en valor la feina feta els darrers anys per conservar i recuperar el patrimoni al municipi.
7: D'uns anys cap aquí hem començat, doncs, a fer una feina que penso que ha de donar un fruit important en el que és el patrimoni material de la nostra vila. Perquè al final el patrimoni, no sé si estareu d'acord, però és allò que uneix una mica el passat, el present i el futur, i és allò que ens fa sentir olesans, és allò que ens identifica, doncs, amb una història col·lectiva, que és aquesta vila, i que és Olesa de Montserrat, que ens fa sentir, doncs, part d'aquells que van aixecar en temps més complicats, doncs, aquesta vila, i dels que l'aixecaran en el futur. I, per tant, és allò que ens fa sentir orgullosos i orgulloses, i és allò que ens fa explicar a la gent qui som, no?
6: A la tarda hi haurà una segona visita guiada a aquest equipament cultural i turístic, i després un espectacle d'animació infantil i xocolatada popular.
2: Parlem ara de música, en aquest cas del Sant Cublac, que tornarà a convertir Sant Cugat del Vallès en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents.
3: serà del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
1: El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Sant Cugat que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual al Parc de Can Vernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
1: Segons l'organització, el contingut serà molt interessant, amb moltes jornades i propostes. Podeu consultar la programació. I també dir-vos que el festival es tancarà diumenge 14 de juny amb la tradicional jornada familiar, que inclourà tallers de percussió africana. Ara bé, hi haurà un plat fort de la jornada. Això arribarà el dissabte 13 de juny, dedicat als ritmes llatins i caribenys. Parlem del Latin Goes Ska, una producció pròpia i exclusiva del festival, que unirà músics de salsa, reggae i ska en un espectacle únic amb Lenin Guiriloco i Memi Sila al capdavant.
2: I encara un altre apunt musical, la banda Obeses va tornar a casa per començar una nova etapa.
3: Ho va fer a Tona, el municipi on va néixer fa 16 anys, amb la presentació del nou disc Diastoler, davant d'una sala a la Canal plena de gom a gom i amb totes les entrades exaurides. Des del nou FM, Núria Parera.
9: La sala a la Canal de Tona es va omplir ahir a la nit per veure el retorn d'Obeses a casa. La banda osonenca va presentar el seu nou disc, Diàstole, en un concert amb totes les entrades exaurides i que va servir per donar el tret de sortida a la nova gira. El grup culmina així un projecte musical concebut en dues parts, iniciat l'any passat amb Sístole i consolida el seu sisè treball d'estudi. Amb un directe intens, teatral i carregat de força escènica, Obeses desplegava davant del públic el nou univers sonor del disc, mantenint el segell característic que els ha convertit en una de les bandes més singulars del panorama català. Tona com a inici de gira no és casual. És el municipi on la banda es va fundar ara fa 16 anys i aquest retorn va convertir el concert d'ahir en una cita especialment emotiva tant pel grup com pels seguidors.
2: Les 2:53, moment de parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a 9:15 en el que serà el comiat de Robert Lewandowski a l'Spotify Camp Nou. Baixem fins a la primera federació, on ahir també es va jugar la penúltima jornada amb horari unificat.
3: Comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar la segona posició. I el duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de favor de l'equip grana, que es va imposar per 2-1 i aconseguir sortir de la zona de descens. El conjunt tarragoní assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a la derrota dels seus rivals directes.
2: I a la tercera federació. Aquest matí s'ha jugat el partit d'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens entre l'Hospitalet i el Badalona. Anem a conèixer, doncs, ara quin ha estat el resultat d'aquest partit en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs un partit que ha tingut moltes fases. Ha començat al principi dominant el Badalona, sobretot amb una primera part molt sòlida, la segona tot s'ha complicat. Abans el resultat ha estat un 0-2 favorable al Badalona, per tant, agafa molta carrera l'equip de Miquel Esparren de cara a la tornada, ha estat, com diem, una primera part plàcida, però la segona ha passat absolutament de tot. Hi ha hagut una expulsió per dues targetes grogues per part de l'Hospitalet i a partir d'aquí s'ha començat a escalfar el partit fins a un punt en el que de la graderia han llançat un flamisell i els tres àrbitres han dit que el partit havia d'aturar-se. Per tant, han marxat tots els jugadors, els vestidors, al cap de 10 minuts s'ha reprès i a la represa l'Hospitalet s'ha fet port. Una i una altra ocasió ha tingut sobre la porteria de Carlos Dazón. No han entrat les ocasions i al final ha estat el Badalona qui ha fet el gol a l'últim minut. Per tant, partit vibrant, sobretot a la segona part, que deixa un molt bon resultat pels de Miquel Azparren de cara al partit de tornada a Badalona.
2: Moltes gràcies, Ramon, i apuntem doncs aquesta victòria per 0-2 en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona federació. Recordem que aquesta tarda es juga la segona semifinal. Acabarem aquest Notícies en Xarxa recordant aquesta notícia d'última hora pel que fa a la cursa de MotoGP al circuit de Montmeló amb aquest greu accident d'Àlex Márquez, que ha estat evacuat del circuit amb ambulància. Per ara la cursa continua detinguda i a l'espera de confirmació oficial si finalment es podrà reprendre o es donarà per finalitzada. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
3: ¿Está aquí?
4: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
3: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Setmana clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Demà Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. La línia orbital sembla que és el que farà decantar els republicans per votar a favor dels pressupostos socialistes. Repassem que en el mes de març el govern socialista ja va presentar i retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant aquests pressupostos, seran els quarts aprovats d'aquesta dècada. I un apunt en mobilitat, ja que una incidència a la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona afecta aquest diumenge les línies R1, R2 Sud i R4 de Rodalies, segons ha informat Renfe. A l'R1, els trens amb destí l'Hospitalet de Llobregat circulen desviats per Passeig de Gràcia i no fan parada a les estacions de Plaça Catalunya ni Arc de Triomf. L'oferta ferroviària redueix a 2 trens per hora i sentit a totes les línies mencionades. Ja en política, repassem que avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. Per ara, la participació a les eleccions és del 37,25% a les dues, 3 punts per sobre que els dels comicis del 2022. I les en parlem de salut, ja que les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contacte d'antivirus podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar negatiu a la segona PCR practicada avui. Ja en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets ahir dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a la ciutat de Barcelona. I seguim en aquesta plana i també amb un tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, on un home de 30 anys ha estat detingut. L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets. Per sort, en aquest cas, no s'ha de lamentar cap víctima ni directa ni mortal. I en cultura, l'onzena edició de la Fira de Videojocs Clàssics de Retro Barcelona ha tornat a ser un èxit i ha batut el rècord d'assistents, amb 9.000 visitants. L'esdeveniment ha disposat de més espai que mai, amb fins a 400 punts de jocs retros per jugar-hi i originals. I parlem, en aquest cas, d'esports, on greu accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. El cerverí està conscient i ha estat evacuat en ambulància del Gran Premi de Catalunya, que se celebra precisament aquest cap de setmana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
3: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.
7: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
8: Benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
9: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
8: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
10: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
8: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és La revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
10: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs, com si ens haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial, doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I, per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre han volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
8: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes maneres. I crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
10: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que, a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, l'atenció et baixa,

0: I en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes, que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
1: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis. La segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
0: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i llavors va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona i intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
1: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin em sobra més temps, no. El temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també hi ha d'haver-hi un... No solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta.
0: Sí, mira, el risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. construir una administració eficient, però

0: deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
1: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno,
0: Sí.
1: continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
0: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza la lentitud, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana. Gràcies a la intel·ligència artificial, i jo sóc molt crític, no, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques, i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats, pues, que tenen armes nuclears, però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta és la
1: Sí, sí,
0: diferència.
1: sí, sí. No, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
0: Sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital. Que és cap on
1: Clar.
0: anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les hem de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca, no? Podem tindre part d'una sobirania digital, o un espai d'aquesta sobirania. Però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa, doncs, anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, faig un, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insules,
0: Per
1: d'un
0: això et
1: gran
0: deia, per això
1: risc.
0: et deia, allò de la, per això et deia allò de la encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui
1: Sí.
0: capacitat d'accedir. Si
1: No,
0: fem això, la
1: això
0: clau la
1: quant a
0: tenim
1: les dades.
0: nosaltres.
1: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
0: Per
1: demà no ens
0: suposat,
1: la
0: i del
1: tallin
0: xip,
1: o simplement
0: i de la
1: no.
0: xarxa. Sí.
1: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
0: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que estic creant és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
1: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
0: El
1: comparar i
0: millor.
1: dir... Quin?
0: El millor. El de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sentir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar, per tant, només ens hi hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible, no? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
1: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets, el programa que sàpigues que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament que estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
0: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els hi vaig posar una... Els vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí els, crec que els hi va tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
1: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat, perquè realment cal començar a pensar amb la IA això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
0: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
1: Res més. Fins la propera. A reveure.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Mones Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes-ho al pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Setmana clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Demà Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va bé, segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. La línia orbital sembla que és el que farà decantar els republicans per votar a favor dels pressupostos socialistes. Repassem que en el mes del març, el govern socialista ja va presentar i retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. I un apunt en mobilitat, ja que la incidència de la infraestructura entre les estacions del Clot i Arc de Triomf a Barcelona, del qual us informàvem fa una hora, s'ha resolt. Però es mantenen retards de fins a 25 minuts a l'R4 de Rodalies i de 15 minuts a la R1. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependrà de Vox. La participació a les eleccions d'Andalusia és del 37,25% a les dues, un 3,01% més que en els comicis del 2022. I parlem, en aquest cas, de les dones ingressades a Barcelona i Alacant per ser contactes d'antivirus, que podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera prova PCR. La sortida està prevista pel dissabte 23 de maig, després de donar avui negatiu a la segona PCR. I ens n'anem també encara en salut, i en aquest cas en accessibilitat, ja que el Col·legi Oficial d'Arquitectura Tècnica de Tarragona denuncia que només l'1% dels edificis residencials de la demarcació ofereixen un recorregut completament accessible des del carrer fins a l'interior dels habitatges. Des de Tarragona Ràdio ens explica Miguel González.
2: La dada s'extreu de l'informe L'accessibilitat a Espanya i Europa, elaborat per la Fundació Mútua de Propietaris, amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Segons el Col·legi, tot i que Catalunya té una de les ràtios d'ascensors més altes d'Europa, això no garanteix que els edificis siguin accessibles. Molts immobles continuen presentant esglaons a l'entrada, desnivells, portes estretes o recorreguts interiors que impedeixen un ús autònom i segur. El membre del Gabinet Tècnic del Col·legi Oficial de l'Arquitectura de Tarragona, Ramon Rebollo, remarca que el debat afecta especialment la gent gran, les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, però també qualsevol ciutadà que en algun moment de la vida pugui necessitar un entorn adaptat.
3: La inversió dels diners, arribar a un acord de la comunitat, ara ja cada vegada és més fàcil. Afortunadament la llei ha canviat, la llei de la propietat horitzontal i el codi d'accessibilitat, i cada vegada va ser més fàcil poder fer aquestes obres, però costa molt.
2: Abans de març de 2027, alguns edificis i locals hauran d'incorporar millores més importants d'accessibilitat.
1: I un últim punt en esports, accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. Està conscient i ha estat evacuat en ambulància. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: Bona tarda i benvinguts a aquest espai en el que recuperem els millors moments de la setmana de l'Ona Maresme, el programa que us acompanya cada tarda a Premià Mèdia i a la resta d'emissores de la comarca. Posa't còmode, obre les orelles i que comencin els millors moments de l'Ona Maresme. I fins aquí, si t'has quedat amb ganes de molt més, t'esperem de dilluns a divendres a les 4 de la tarda a l'Ona Maresme, en rigorós directe. Que acabis a passar una molt bona tarda i que vagi molt bé. Adéu.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Dice...

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my...

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viure.

ensenyar-ho, que és la calçotada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'R Aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant aquests comptes, serien els quarts aprovats en aquesta dècada. I s'ha finalitzat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme marcat per l'accident d'Àlex Márquez al circuit de Montmeló. El Gran Premi se l'ha endut Gian Antonio, seguit de Joan Mir i Aldeguer. I per ara, certes complicacions precisament al voltant d'aquest circuit de Montmeló, on connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
2: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, tenim encara diverses vies afectades amb retencions a l'entorn del circuit de Catalunya, després del Gran Premi de MotoGP. De moment, sobretot, en el cas de la C35, és on s'acumula més volum de trànsit entre Parets i Granollers en els dos sentits de la marxa, però també les vies locals del voltant, com la BV5003 o també la BP5002. Així també la C17, amb uns 3 quilòmetres de retencions a l'altura de Parets en sentit sud. De fet, ja des de Lliçà de Vall fins a Parets, més aviat uns 3-4 en sentit sud. A banda d'aquesta zona, amb aquesta afluència de vehicles, en principi la resta no hi ha grans complicacions, si bé és cert que hi ha punts amb intensitat a la C58, per exemple, a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, la mateixa autopista AP7 a Barberà, en sentit sud, i també alguns punts de l'autopista AP7 a la zona de Sant Sadurní, en sentit nord. Si més no, de moment, com dèiem, sense més dificultats. És tot, bona tarda.
1: I en successos, l'home que va sortir de la presó de Ponent a mitjans del mes d'abril i del qual el centre penitenciari alertava del risc de reincidir, ha tornat a ingressar de nou al centre penitenciari. Així ho ha acordat el jutjat de Guàrdia de Lleida després que l'intern hagi passat a disposició judicial aquest diumenge per un intent de robatori amb violència en un supermercat. I seguim amb plana de successos, ja que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona. També hi ha hagut un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat, aquest cop sense cap víctima, on un home de 30 anys ha estat detingut. I en cultura, el ple de l'Ajuntament de Berga s'ha reunit aquest diumenge al matí en sessió extraordinària per celebrar la Patum d'aquest any. A les 12 en punt, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar a tota la ciutat que la festa serà del 2 al 7 de juny. I ràpidament a anar a esports, penúltima jornada de primera divisió, Espanyol i Girona juguen a les 7 davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Premià
3: Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Tenim la Loba movent, remenant a totes aquestes paperetes, aquesta capsa planíssima.
7: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros amb vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de prevenció. De fet, en aquest espai sempre mirem de parlar de prevenció i també del diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual. Per fer-ho, que millor que fer-ho de la mà d'una professional com és la llevadora de l'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també d'aquí de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, la Eva Adarve. Benvinguda, Eva.
2: Moltes gràcies per convidar-me, Emma.
1: Anem a comentar, doncs, precisament dèiem que sempre parlem de prevenció. Primer de tot, expliquem què són les infeccions de transmissió sexual, que jo crec que la majoria d'oients hauran sentit a parlar, perquè últimament s'està parlant molt, i sobretot de la població jove, però després en farem referència. Què entenem per infeccions de transmissió sexual?
2: Doncs mira, Emma, les infeccions de transmissió sexual són totes aquelles infeccions que es poden transmetre mitjançant tenir sexe. No, però qualsevol tipus de sexe, ja sigui sexe vaginal, sigui sexe anal, sigui sexe oral. Això és el vehicle amb el que aquestes infeccions es poden transmetre. I crec que precisament el fet de que no haguem fet tanta
1: pedagogia,
2: exacte, en el tema del sexe oral i del sexe anal, és precisament el que ha contribuït a aquest nombre tan augmentat, no, d'infeccions que tenim en aquests moments.
1: Ho dèiem, allò que, sobretot, jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
2: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites... Tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa, segurament, és en joves.
1: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
2: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com ho pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papiloma humà. No ens importa tant quin és la gent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim decenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són en les que basem més la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
1: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de la SIRO us deveu trobar jo amb persones que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
2: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no?, que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia
1: cap
2: intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta sintomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papiloma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir negativitzar, no, per aconseguir càrregues indetectables.
1: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta sintomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
2: Bé, podríem dir que m'ha anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre el nostre discurs i que també les persones són més conscients de que existeixen el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció

0: que tenim relacions, podem tenir una infecció. Mm-hmm. Doncs estem en aquest punt, en el que, bueno, afecta la part confidencial, i a més la gent, quan sap que té una infecció, doncs es sent vulnerable. I per altra banda, tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
1: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem, allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no? En aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
0: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no?, que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomones i altres infeccions. I ho fem en funció de les pràctiques de cadascú. No només busquem en els genitals, sinó en funció de les seves pràctiques. Hi ha altres que es diagnostiquen mitjançant una analítica de sang, que són bàsicament les serologies, no? Per exemple, el més conegut seria el cas de l'HIV, no? I després hi ha altres que es diagnostiquen amb clínica. És a dir, que es poden fer proves complementàries d'agafar mostra, però hi ha algunes que donen uns símptomes visibles, com ho seria, per exemple, el cas de l'herpes, on les ferides són molt, molt concretes i l'àrea en la que estan i tot el que ens explica ja ens portaria al propi diagnòstic.
1: Mm-hmm. Hi ha alguna infecció més prevalent que una altra en aquests moments, en l'actualitat, allò entre la població? Comentaven doncs que, per exemple, el VIH doncs, ha remès segurament allò perquè tota la població ha pres més consciència, no?
0: El que tenim és menys sida, sí, però encara hi ha persones que es contagien del virus, no? El que passa és que amb els tractaments d'ara ràpids s'aconsegueixen càrregues indetectables i això fa que la qualitat de vida d'aquestes persones millori i també es tallen per la transmissió, però segueixen sent xifres que ens han de causar alarma. Uh-huh. La prevalença de les diferents infeccions varia molt també en funció de l'edat i del grup que estudiem, perquè també hem de ser realistes. És en funció de les persones que es fan proves. Allò que no ve, no ho coneixem. I avui en dia sabem que entre la gent jove, no, de menys de 25 anys, la clamídia doncs, és segurament la més característica, però quan a vegades pensem en altres relacions, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, també estaríem parlant de sífilis, no? Aleshores, a nosaltres tampoc ens agrada tant pensar en grups, sinó en aquelles conductes que poden fer que tinguis o no risc de tenir una infecció.
1: La millor manera de prevenir continua sent l'ús de preservatiu, per exemple?
0: La millor manera de prevenció primària, sí. És, a dia d'avui, la millor eina que tenim és el preservatiu, però també tenim altres eines. És a dir, el preservatiu no sempre cobreix el 100% de totes les infeccions. Això vol dir que les dones han de fer les seves revisions, vale, per al tema del virus de papil·loma humà, que avui en dia hi ha vacunes. Per exemple, hi ha la vacuna de l'hepatitis B, no? El virus de l'hepatitis B, no, avui en dia tenim ja una resposta i val la pena que si no estem vacunats ens vacunem. Després també hi ha algunes indicacions, no? Sobretot en gent jove, que s'està vacunant del virus de papil·loma humà. I el més important és fer-se proves. És a dir, davant el dubte, em faig proves, perquè al final les parelles o les relacions hi ha un moment en què potser decideixen deixar de fer ús de preservatiu, potser per exemple un embaràs o per un altre mètode. I és aquest el moment clau en el que també hauríem de valorar que no hi hagi res, perquè l'estabilitat amb una persona és preventiva fins que deixes de fer ús de preservatiu.
1: Clar, de fet, ja quan comença relacions de parella, potser ara entrar la gent jove se sent més, no? Allò de dir, escolta'm, abans d'iniciar una relació m'agradaria saber-ne quin és el teu estat de salut. I això no ens hauria d'espantar, sinó hauria d'entrar dintre de la normalitat, no?
0: Exacte, això seria per nosaltres
1: genial, m'imagino, pels sanitaris.
0: Tenir la gent amb una vacunació, amb un calendari vacunal correcte, això seria fantàstic. L'ús consistent del preservatiu també seria ideal.
1: Sabem que també entre la gent jove també s'està allò, manifestacions en mitjans de comunicació, no?, que manifesten, no, és que jo es va fer la campanya aquella, recordo, anys enrere, no?, del Pontelo-Ponseló, i potser estaria bé de tornar a recordar una miqueta, no?, que és important.
0: Totalment. De fet, nosaltres des de la CIR, en qualsevol activitat que fem, quan anem a les escoles, instituts, o altres grups, des del primer que diem,

0: o sigui, quins són els beneficis de l'ús del preservatiu, perquè al final és un benefici que tenim afegit. I l'altre benefici és el de fer-se proves. Mm-hmm. Val? És a dir, abans de deixar l'ús del preservatiu o si he tingut una situació de risc, perquè a vegades el desconeixement, no, fa que tinguem alguna situació de risc. No tota la població coneix que amb sexe oral es pot transmetre una clamídia. Potser avui està escoltant algun audient, s'il·lumina i diu, ostres, podria tenir-la. Mm-hmm. Doncs fins que no fem una prova, no ho podem descartar. Aquesta és una realitat.
1: Has comentat, Eva, el tema del virus del papiloma humà. És veritat que fa uns anys, no, que va sortir la vacunació. Crec que ara que comentaves també que aneu a centres educatius, instituts, però no, crec que és per sisè, de primar, no? Nois i noies de 11 a 12 anys i també els nois, crec que fins als 18 anys. Explica'ns una miqueta el tema de la vacunació.
0: Sí, el calendari vacunal es fa en aquestes edats, com has dit, però les xerrades a les escoles les fem ja a secundària. Però sí, bueno, l'objectiu és poblacional, és a dir, vacunar amb una dosi a nois i noies, cis i trans, precisament per aconseguir, doncs, una immunitat al final més col·lectiva. Després també hi ha, aquesta vacunació també està dirigida a persones que tenen risc de malaltir. És a dir, no és només per joves, sinó que hi ha alguns casos molt concrets on es necessitaran, tenint en compte de que el virus de papiloma humà és un virus molt freqüent, i que la majoria de vegades el nostre propi sistema immune ja és capaç de defensar-se. Però cert és que amb la vacunació a edats tempranes millorem i a persones que realment veiem que aquest sistema immune, doncs també oferir una vacunació a aquelles persones, això ja s'està fent.
1: Com dèiem, avui estem parlant amb Eva Darbe, que és llevadora d'aquest equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim aquí a casa nostra. Hem parlat allò de diferents infeccions de transmissió sexual. La gran majoria tenen un tractament efectiu?
0: Sí. Clar. El tractament depèn del... Aquí sí que depèn de què t'has contagiat, no? Mm-hmm. Quan és antibiòtic, pot ser antibiòtic, tot i que estem adonant-nos de que comencen a haver-hi resistències, és a dir, les bactèries també milloren, no? I cada cop ens pot passar, per això la prevenció sempre és necessària, per no arribar a la infecció, no? Mm-hmm. Altres vegades el tractament pot ser quirúrgic, altres vegades el tractament es basa en retrovirals, no? Ara, per exemple, en el cas de l'HIV, les persones que accedeixen a tractament estan en càrregues indetectables, que això vol dir que ja no poden transmetre ni tenir aquestes conseqüències. Per tant, els tractaments han anat avançant, però sempre amb aquesta alerta. Primer, sempre poden sortir noves infeccions de transmissió sexual, sempre. I segon, poden canviar, poden mutar. Per tant, hem de seguir aplicant totes aquelles mesures de prevenció perquè estem lluny de l'erradicació de les ITS, molt lluny.
1: Patir una infecció de transmissió sexual és estigmatitzant?
0: Pot ser-ho. Pot ser-ho, per sort, cada cop ho és menys, no? Pensem que la majoria de vegades s'ha associat infecció de transmissió sexual a persona irresponsable, a persona que té conductes sempre de risc, que sempre està consumint tòxics. I això no ens ha ajudat. La realitat és que les infeccions no tenen una cara, no? Mm. Tothom és candidat a tenir una infecció avui en dia, però sí, aquest estigma no ha ajudat. Sobretot en algunes infeccions, com el cas de l'HIV, no, encara hi ha estigma. Per sort, cada cop hi ha més persones que ho visibilitzen de com és la seva vida. Però seguim arribant a l'important. Tant de bo no necessitéssim... tant de bo no parléssim d'estigma. L'ideal seria que no hi haguessin infeccions. I la lliga ha d'anar precisament en prevenir no només el contagi, sinó en fer tot el possible perquè això acabi aturant-se, perquè les dades són molt alarmants. Les dades és que cada cop augmenten més, també perquè cada cop es diagnostiquen més. Però, al final, el fet de aquest mal ús del preservatiu i la nova tendència que tenim les parelles, no?, a no tenir aquesta monogàmia, doncs, de per vida, fan que aquesta balança necessiti una mica d'equilibri.
1: Quan parlem allò, diem allò, aquesta etiqueta comportament de risc, seria això? El no posar allò mesures preventives?
0: Clar, no posar-les seria una conducta. No tant, o sigui, una persona que manté relacions sexuals i fa servir preservatiu i té un bon estat de vacunació i es va fer les seves revisions. Mm-hmm. Clar, si sabem que és negativa, el que aquesta persona és de baix risc per nosaltres, no? És a dir, no és tant el número. En canvi, una persona que té relacions 3 o 4, potser menys, però sense aquest ús de preservatiu, sense passar per al sistema sanitari, sense estar atent a la seva situació de salut, òbviament té molt més risc. Per això aquest estigma ha de canviar una mica. I avui en dia moltes persones tenen més de dues parelles sexuals en un any i no fan servir al 100% el preservatiu. Així que...
1: Eva, expliquem allò, quins són els serveis, què és allò que oferiu des de la SIR?
0: Doncs des de la SIR oferim això, no? La prevenció, sobretot a joves. Tenim l'espai de tarda jove on els informem de tot el que són les infeccions i com prevenir-les. També tenim unes consultes específiques que són d'infeccions de transmissió sexual, on ja fem l'abordatge d'aquestes infeccions o d'aquelles persones que creuen que en poden tenir una, no? I donem aquest acompanyament també durant el diagnòstic i durant tot el tractament. I bueno, i fem això.
1: I quan parlem de joves, a partir de quina edat? Ho dic allò perquè és veritat que també les enquestes indiquen que cada cop la població, ja no jove, sinó infantil, s'inicia amb una edat més primerenca amb les relacions sexuals. La qual cosa, no sé si la SIR, doncs, igual us trobeu allò en una franja que no sé si un menor ha d'anar acompanyat o no.
0: Bueno, els menors de 16, entre 16 i 18 anys per a sanitat són majors d'edat sanitaris, no? Quan ens trobem davant d'un menor, fem un acompanyament individual i valorem cada situació, no? A vegades hi ha situacions en la que els drets del menor han d'estar contemplats. Pensem que a la tarda jove també fem, per exemple, el cribatge d'abús sexual, no? I, bueno, interessa molt sovint, si hi ha un abús sexual intrafamiliar, primer s'ha d'avaluar això. Per tant, tal. Nosaltres a la SIR visitem des dels 13 anys. No, seria una bona edat. Per sota sempre, bueno, hem dit això de pediatria, però els límits no són tan clars, perquè al final els professionals sanitaris treballem en equip. Quan hi ha una persona que està en una situació de risc, es posen en contacte amb nosaltres i ho abordem de forma conjunta. Vull dir, no tot és en funció tant de l'edat que tingui, sinó quina és la situació particular de cada un dels joves, que és la nostra missió, atendre els joves de forma individual, amb les seves particularitats, que tinguin dret a la confidencialitat, que tinguin una atenció gratuïta i una atenció digna, no? Al final, demanar informació no és res dolent, tot el contrari. És un acte de maduresa. Per tant, quan els nostres joves volen informació, la informació se'ls pot brindar.
1: Una qüestió, quan has parlat ara de cribatge, en què consisteix això? Que és...
0: El cribatge, el que consisteix és, per exemple, en cas de dones, no?
1: Sí.
0: Doncs fem una PCR, una mostra, que és com un escobilló que es posa a la vagina, i si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també es posa aquí les mostres. En el cas dels nois, agafem una prova d'orina, no? I també, si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també fem aquestes proves. I, a més, les serologies. És a dir, aquesta analítica de sang on ens apareixen, doncs, l'HIV, les hepatitis, la sífilis, etc. I després, doncs, hi ha algunes, com, per exemple, el cribatge del virus de papiloma humà, que l'estem fent cada 5 anys, no? A les dones entre els 30 i els 65 anys.
1: Ara que ha anomenat allò l'Eva entre els 30 i 65 anys, estem centrant-nos molt allò en la població jove, però també voldria fer, abans de finalitzar aquest espai, esment a la població adulta, però adulta gran. Vull dir, és a dir, la SIR té un topall, allò de dir, a partir d'aquesta edat ja no et visitarem?
0: No.
1: O el tema de les infeccions de transmissió sexual, doncs diríem, escolta, a partir d'aquesta edat entenem que, no sé si la teva activitat sexual ja no és tan important i, per tant, no...
0: No, la SIR no té un topall d'edat. El que té són els cribatges. Hi ha cribatges que no s'oferten a més d'una edat perquè no han demostrat cap benefici a la prevenció de malalties. Però en absolut. De fet, una anècdota, no? Nosaltres hem diagnosticat unes tricomones o un gonococ en una dona de 82 anys i en una de 72 anys. La sexualitat no es jubila, val? I el risc de tenir una infecció tampoc. Per tant, l'atenció que fem no té límit d'edat. El que sí que té el límit són els cribatges. Però qualsevol dona que es nota una sintomatologia o que s'ha notat un bony o que ha notat que necessita atenció, no hi ha cap problema en que pugui acudir a la SIR.
1: Volíem doncs, especificar-ho pel tema aquest, no? Que és veritat que sempre posem allò a l'èmfasi en la població jove, però, com deia la Eva, doncs, potser la sexualitat no es jubila, no? I llavors també hi ha aquests riscos de poder doncs, agafar una infecció de transmissió sexual i, si abans parlàvem del tabú, en aquestes franges, no? En aquesta estigmatització encara és més important, no? En aquestes edats.
0: Totalment, perquè per alguna raó ens hem cregut doncs, això, que la sexualitat té un final o que és menys important o que no hi ha aquesta cultura d'accés al sistema, però la realitat és que les persones grans també a vegades es queden viudes i de refar la seva vida o es separen també i desitgen refer la seva vida. I les persones grans precisament són les que menys han après a utilitzar preservatius. Hi ha dones de 60-70 anys que mai han col·locat un preservatiu i homes que mai s'han col·locat un preservatiu. Per tant, iniciar noves relacions, doncs, si no tens aquesta eina o no li dones valor o penses que a tu no et passarà, doncs, clar, hi ha aquest risc de contagi.
1: Davant qualsevol dubte, acudiu a la SIR, que és una porta no només allò d'atenció, també d'informació, que és el que hem pretès en el dia d'avui amb aquesta conversa amb Eva Darbe, com dèiem, llevadora de l'equip d'atenció de salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
0: Moltes gràcies a tu, Emma.
1: Adéu-siau.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Media.
10: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
11: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de prevenció. De fet, en aquest espai sempre mirem de parlar de prevenció i també del diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual. Per fer-ho, que millor que fer-ho de la mà d'una professional com és la llevadora de l'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també d'aquí de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, la Eva Adarve. Benvinguda, Eva.
2: Moltes gràcies per convidar-me, Emma.
1: Anem a comentar, doncs, precisament dèiem que sempre parlem de prevenció. Primer de tot, expliquem què són les infeccions de transmissió sexual, que jo crec que la majoria d'oients hauran sentit a parlar, perquè últimament s'està parlant molt, i sobretot de la població jove, però després en farem referència. Què entenem per infeccions de transmissió sexual?
2: Doncs mira, Emma, les infeccions de transmissió sexual són totes aquelles infeccions que es poden transmetre mitjançant tenir sexe. No? Però qualsevol tipus de sexe, ja sigui sexe vaginal, sigui sexe anal, sigui sexe oral. Això és el vehicle amb el que aquestes infeccions es poden transmetre. I crec que precisament el fet de que no haguem fet tanta...
1: No haguem picat
2: tanta pedagogia, exacta, en el tema del sexe oral i del sexe anal, és precisament el que ha contribuït a aquest nombre tan augmentat, no, d'infeccions que tenim en aquests moments.
1: Ho dèiem, allò que, sobretot, jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
2: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites... Tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa, segurament, és en joves.
1: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
2: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com ho pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papiloma humà. No ens importa tant quin és la gent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim decenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són en les que basem més la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
1: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de la SIR us deveu trobar, jo, amb persones que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
2: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no? Que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia
1: intencionalitat.
2: Cap intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta simptomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papiloma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir negativitzar, no, per aconseguir càrregues indetectables.
1: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta sintomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
2: Bé, podríem dir que m'ha anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre del nostre discurs i que també les persones són més conscients de que existeixen el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció, evidentment el tractem sense donar aquest morbo, no? O sense jutjar aquesta persona. Per altra banda, també hem de ser conscients d'una realitat. La gent molt sovint, quan creu que té una infecció, el primer que fa, què és? Buscar on? A Google o al ChatGPT, perquè avui estem en aquesta era. I sovint intenten buscar... Remei, no només explicacions, no? Sinó remeis que no passin per al sistema sanitari, perquè és una cosa que dona, bueno, una mica de vergonya, no? Amb els anys hi ha una mica de prejudici a les persones, i totes les persones que tenim relacions podem tenir una infecció. Mm-hmm. Doncs estem en aquest punt, en el que, bueno, afecta la part confidencial, i a més la gent, quan sap que té una infecció, doncs es sent vulnerable, i per altra banda... tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
1: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem, allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no? En aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
2: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no? Que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomonas...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Fa ja més d'un parell d'hores ha acabat el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme i en aquests moments es mantenen algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen al trànsit habitual de diumenge a la tarda. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
5: Bona tarda. A aquesta hora destaquem encara diferents punts amb aturades, de moment sobretot el que és la sortida del circuit de Catalunya, del Gran Premi de Montmeló. De moment, en el cas de la C-17, es manté lentitud amb retencions en un tram encara destacable entre Lliçà de Vall i Parets, tot plegat en sentit sud, en sentit Barcelona. També a aquesta hora hi ha molta intensitat i lentitud de trànsit en aquest tram de Montmeló, de Vilanova del Vallès, Montornès, en el cas de l'autopista AP-7, i en sentit sud, en part també pel retorn de diumenge tarda de cap de setmana. A banda, al voltant del circuit, també la C-35 es manté molt carregada entre Parets i Granollers i les vies locals del voltant, com és la B-5003 i la BP-5002. A la resta de punts, destacar l'autopista C-32, autopista de la Maresma, queda una mica de lentitud, un parell de quilòmetres a l'altura de Mataró, on hi ha hagut un accident, ha deixat tots els carrils oberts en sentit sud, i la C-60, amb la connexió amb aquesta autopista C-32, va aturada en uns 2-3 quilòmetres a l'altura d'Argentona. Destacarem també la C-58 amb problemes a l'inici de sortida per un vehicle variat a l'altura de Torre Baró. Hi ha cues entre el Nus i aquest punt que afecten també l'entrada per la Pota Nord, per la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus. I, per últim, destacar el tram de Vilafranca del Penedès de l'autopista AP-7, ara ja sí, amb lentitud aturades d'aquesta zona en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
4: Busquem ara la previsió del temps per les properes hores i l'inici de setmana. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Amb molta puntualitat, els ruixats han arribat al migdia, sobretot pel Pirineu i Prepirineu, i a mesura que han anat passant la tarda, també han arribat a les comarques de Girona, espetegant amb intensitat. Tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda, on les temperatures han sobrepassat els 25 graus, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a aquesta propera nit i matinada, els ruixats quedaran restringits sobretot a les comarques de la Catalunya central, i demà a primeres hores del matí de dilluns tindrem ruixats que quedaran ubicats sobre tota la Costa Daurada. A partir de mig matí apareixeran ruixats inconexos aïllats sobretot al prelitoral central, i a la tarda els ruixats més destacats quedaran concentrats sobretot a l'interior de les comarques de Girona, tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants. Ho anirem seguint. Que tingueu bona setmana.
4: Gràcies, Marc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
7: Jordi Portós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
8: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries i, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui tota una hora per endavant per compartir una sèrie de cançons, una sèrie de músiques que avui tindran un protagonista molt concret, el pop.

Doncs avui caminarem per la ruta del pop, perquè pensem que fa ja moltes dècades que el pop, des que sobretot l'aparició dels Beatles, es va imposar com el llenguatge dominant dins d'aquella cultura juvenil en la que el rock era probablement l'arquetip, però que el pop va acabar definint. En qualsevol cas, avui ens limitarem simplement a escoltar algunes d'aquelles cançons emblemàtiques, com aquesta d'Airs i Woes dels Ilias, que van editar el 1990 i que va ser una de les cançons emblemàtiques dels anys d'aquella dècada, dels 90. El guitarrista Mike Badger va formar el grup precisament el 83 amb Lee Mavers, que era el cantant, compositor i guitarrista també del grup. I aquest home era, els que el coneixien, diuen que era un perfeccionista absolut. I aquest perfeccionisme, aquesta ànsia de perfeccionisme, va acabar amb la banda 5 anys després. I si Elias d'alguna manera ens servien per començar i situar-nos també en el que fa al discurs o a la caligrafia pop de les últimes dècades, un grup suec, probablement el més venedor després d'ABBA, ens va mostrar també que amb el pop es podien arribar a llocs molt interessants. Roxette van fer l'any 2003 un àlbum que es deia The Pop Hits, precisament, tota una declaració de principis en temes com aquest John Afternoon.

el Pop, que tenia una quantitat enorme de cal·ligrafies, de maneres de fer i d'expressar-se, va trobar alguna sèrie de músics que anirem repassant avui, que van crear o van donar, diguéssim, la seva empremta personal. Pocs tan personals com en Franco Battiato.

Franco Battiato, amb la voce d'Il Padrone de l'any 1981, amb aquest cucurrucucú paloma que ens va deixar fascinats, perquè ell va mostrar una personalitat única, pròpia, inclassificable, avantguardista, respecte a la cançó popular, i es va convertir, sens dubte, en una de les icones més interessants de la música europea fins del segle passat. I una altra també de les grans figures del pop mundial i realment incontestable és, sens dubte, Paul Simon.

un dels més grans compositors nord-americans i a nivell internacional pel que fa al pop contemporani, sobretot de la segona meitat del segle passat. Songs from Cavemen era el títol d'aquell àlbum que va publicar el 1997 i que dedicava a la cultura porto-riquenya que havia fet de Nova York una ciutat tan especial. Un àlbum absolutament imperdible. I un personatge més trobat a les perifèries de les perifèries, inclús d'aquest llenguatge del pop, és Teddy Thompson, el fill de Linda i Chris Thompson, nascut a Londres, crescut a Brooklyn, Nova York, i que sempre, cançó a cançó, disc a disc, ha fet un pop, o ha fet el pop, un llenguatge molt propi i molt, molt personal. La cançó es diu In My Arms i això ho va publicar l'any 2008 en aquell àlbum que es deia A Piece of What You Need.

I això era un àlbum del 1979 signat per Nick Lowe, un altre britànic que va fer carrera als Estats Units i que es deia Labor of Lust, un àlbum de power pop realment increïble i que va significar o va anunciar la New Wave que vindria als anys 80. Ell era de Surrey, Anglaterra, i encara continua fent carrera magnífica com un personatge absolutament molt personal dins del pop nord-americà actualment. I un altre també dels nostres perifèrics oblidats i perduts que considerem un mestre a l'hora de fer cançons pop és Michael Head, que el 1999, encara amb el Shaq, va signar un àlbum que es deia HMS Fable.

Michael Head, que va fundar The Pale Fountains allà als anys 80, després Shack, el grup aquest que acabem d'escoltar, i que continua en actiu amb The Strands, una banda també essencial que segueix les línies o el discurs aquest del pop creat per aquest home nascut a Liverpool l'any 61, Michael Head, i que continuen fent i demostrant una carrera realment brillantíssima. En aquesta cal·ligrafia pop. I ja que parlem d'això, del pop, ara hem de fer una aturada important i en el temps i en un lloc, és a dir, en els anys 60 i en un país, França.

Era el 1966 quan Michel Polnareff gravava aquesta poupée qui fent un, la nina que diu que no, tota una mena de precedent del que vindria després el 68, l'anticonformisme, la contestació del maig del 68, ja s'aventurava en cançons de Michel Polnareff, tot un personatge únic i diferent en el pop francès d'aquella època, una època caracteritzada per Salut Le Copain, aquella revista que aglutinava una sèrie d'artistes que, abraçant les noves corrents del pop britànic, s'expressaven en francès sense menystenir per res la tradició de la chanson, cosa que va fer, per exemple, François Hardy.

La gran François Hardy, que l'any, si me no recordo, era el 70 exactament ja, saludava la nova dècada amb un àlbum que es deia Soleil i en el que s'incloia aquesta cançó Pong, una cançó, una manera de fer una cal·ligrafia, insistim, rotundament pop, que va definir molt, diguéssim, la musicalitat europea dels 60s i dels 70s, i que també va tenir com a colofó una joveneta Franz Gall, que havia debutat de la mà de Gainsbourg, que va guanyar un festival d'Eurovisió, però que ja una mica més endavant, a l'any 80, publicava un àlbum que es deia Paris, France, i que incloia cançons com aquesta, Il jouait du piano debout.

Els habituals de Perifèries ja sabeu que sempre Robert Wyatt té un lloc en el nostre programa. Parlem del que parlem, perquè, a més, Robert Wyatt és un personatge tan increïblement ampli en el registre musical que també en una recopilació de temes de pop que havia esperat un tema seu com aquest Hips of Ships de l'àlbum Sleep del 1997. Una autèntica meravella, com és com continua sent la carrera de Robert Wyatt. I tornant a casa, ens trobem amb una gravació que vull rescatar perquè ha quedat com molt oblidada en el temps, en l'espai i a tot arreu. I per tant recuperem aquí a Perifèries l'àlbum Immigrasons del 2007. Aquell àlbum que era una formació integrada per la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, un argentí que completava el trio, que van gravar un LP realment excepcional dins de lo que és la discografia de casa nostra de les últimes dècades, i ens va deixar una cançó fantàstica. Un personatge, Don Manuel Serrat, versionat per la Sílvia Pérez Cruz i Raúl Refri en aquell àlbum Immigrasons, amb una cançó que es deia Menuda.

Una versió de Serrat, menuda, del trio que formaven la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, i que van gravar l'any 2007. Aquesta versió del Menuda, una cançó fantàstica, una autèntica balada pop, donat que Serrat era, sens dubte, un dels artistes més pop que tenim, que hem tingut i que, passat el temps, va creixent en tant en quant el seu record fa enorme. I marxarem, ens acomiadarem avui amb un grup molt especial. Avui, per marxar en plan sintonia d'acomiadament, agafem un àlbum d'un grup anomenat Caravan, anem a l'any 71, britànic, Canterbury, el so Canterbury, que van gravar el seu segon LP. Es deia In the Land of the Grey and Pink. Caravan era una banda molt curiosa, nosaltres la considerem gairebé de pop progressiu, en el que van passar moltíssima gent. Els tres Soft Machine, Robert Wyatt, Kevin Ayers, van passar per Caravan, i el van integrar finalment Richard Sinclair, Dave Sinclair, que era el seu cosí, el Richard Cogan i el Pye Hastings. En definitiva, van fer una autèntica meravella. Golf Girl. Fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 7, us parla Adrià Tella. Fa ja més de 3 hores acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló, tot i que ja van a menys, i això sí, s'uneixen al trànsit habitual de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar sobretot el tram de la Jonquera, de l'autopista AP7, que es manté molt ple durant tota la tarda, amb molt volum de trànsit en sentit França, a més, agreujat per un vehicle variat aquí a la Jonquera, que complica encara més la circulació en sentit nord. Es mantenen aturades de pràcticament 12 quilòmetres des de Capmany fins a aquest punt de la Jonquera, sentit França, i a la Nacional 2 també, tot i que en un tram més curt, sobretot el mateix tram de la Jonquera, en uns 5 quilòmetres també en sentit França. A la resta de vies, ja per volum de trànsit, de retorn de diumenge, la mateixa autopista AP7 presenta trams amb lentitud a la zona de Cardedeu, sobretot a la Roca del Vallès, en sentit sud, també l'autopista del Maresme, de la zona de Cabrera de Mar, sentit Barcelona, i en el cas ja més a prop de la capital catalana, la Pota Nord, la B20, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, així com la ronda litoral entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat, en sentit Besòs. En el tram sud de l'autopista AP7, de moment intensitat, algun punt de lentitud entre Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca del Penedès, en sentit nord. És tot de moment, bona tarda.
1: I des de 6:45 de la tarda s'està presentant el 30è concurs de castells que tindrà lloc, com sempre, a Tarragona, i la temporada audiovisual castellera, amb una gala televisiva carregada de simbolisme que podeu seguir a la xarxa Més i a les televisions locals. S'està donant a terme al Teatre Tarragona i allà hi tenim el nostre company, l'Adrià Jurado, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, bona tarda.
3: Bona tarda. Ambient fantàstic en aquesta gala de Tarragona, que enguany celebraran 30 anys d'aquest concurs de castells. Durant l'acte, la directora general de Cultura Popular, Carolina Duran, ha posat en valor els castells.
4: Des de la Generalitat, evidentment, tot el suport al fet casteller forma part, no, de la nostra singularitat. És una de les expressions més representatives.
1: Vale, perfecte. Intenta tancar també ràpid i listo.
4: I, per tant, a més, avui en dia, també el fet casteller és una eina molt important de participació cultural i de cohesió social.
3: I bé, la temporada de retransmissions de la xarxa arrencarà, doncs, el 24 de juny per Sant Joan a Valls, i podreu seguir les diades de les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Gràcies, Adrià, des del Teatre Tarragona. A tot això, a aquesta hora arrenca la penúltima jornada de Lliga de Primera Divisió amb l'Espanyol i el Girona implicats en la lluita per evitar el descens. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica, doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Tony Modulation.
10: Una persona de lo más particular.
11: Recuerda hablar lo menos posible.
12: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
5: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presentant Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Una altra sonda del tot primaveral i ben assortit de varietats i contrastos. La primera fase del programa és un comprimit de sound de jukebox centrat en la figura de Boz Scaggs, figura superlativa del pop, del rock refinat i elaborat i condimentat amb aromes de soul i de jazz. El nostre protagonista es va bregant la mítica formació de Steve Miller Band, i la seva doble prestació com a vocalista i guitarrista el va portar a imprimir una cursa en solitari oferint un assortit de discos d'alta volada i equipat de prestigioses col·laboracions. A la segona part del Sound, entrem a la cava de jazz del Jazz Entre Amics, on trobarem el gran pianista Bud Powell, referent dels més grans de les tecles jazzístiques, de l'art del trio i animador del primer esclat del bebop, collit a 49-57. Ja tocava i ha tocat. Som-hi, pops.

0: Sound System edició 898, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui amb vinil de doble cara. A la cara el senyor Bosch Escacs dins del nostre sound de jukebox, i a la cara ve el pianista Bud Powell amb un jazz entre amics.
1: Sound de jukebox. Rock and roll, blues, folk, country, subgèneres i malediccions. Els arxius per sistema, les essències del tocadiscos.
0: I encetem aquesta primera part del sound d'aquest 8-9-8. Ens acostem al 9-0-0 i ho fem amb un sound de jukebox dedicat a la figura del músic, cantant i compositor nord-americà Bosch Escacs, que barreja rock, soul, blues i jazz. Cap a mitjans dels anys 60 es va unir, com deia l'Àngel, a la banda de Steve Miller Band, i cap a finals dels 60 inicia la seva carrera en solitari. Doncs ens quedem aquí a el 1969, amb un àlbum que du per títol el mateix nom que l'autor, Bosch Escacs, i on començarem a sentir coses, però anirem evolucionant amb el temps i amb els estils. Ara, en tot cas, des d'aquest Bosch Escacs del 1969, anem a escoltar Amici.

0: festivitat per sistema, sistema sonor, de, en aquest cas de Bosch Escacs, aquí en un registre solero, d'aquest disc del 1969. Repassem alineació ràpida: Bosch Escacs a veu i guitarra, a la guitarra també Jimmy Johnson, David Hood al baix, Roger Hawkins bateria, Barry Beckett teclats i, atenció, les guitarres de Duane Allman, dels Allman Brothers. I això està molt ben, super ben compactat, Àngel.
1: Hi ha la secció de Muscle Shoals.
0: Exacte. Beckett. Correcte. I veurem que en d'altres gravacions també trobarem d'altres coneguts del programa. Doncs escoltem un altre tema d'aquest Bosch Escacs, aquest I'll Be Long Gone.

Saltem a l'any 1976. Bols Escacs fa potser el disc que el catapulta cap a, diríem, a l'èxit i surt l'escena internacional. Estem parlant de l'àlbum, el seu setè àlbum, Silk de Breeze. És un àlbum particular perquè, com aquí hem vist abans, que hi havia les col·laboracions que hi havia de Duane Allman i d'altra gent de la zona d'Alabama, no? Àngel? Sí? Doncs aquí què trobem? Doncs a Silk de Breeze hi graven ni més ni menys que, entre d'altres, David Page, David Ungate i Jeff Porcaro. Això després va ser Toto. O sigui, i de fet, amb aquest disc, Bols Escacs ajuda que la formació com a Toto es consolidi. O sigui, aquí ja saltem un registre més rock-pop, amb tocs una mica soleros, però veureu, hi ha un tema, el primer que escoltarem, per mi és un dels seus hits, és aquest Lowdown, com deien, del 1976, i canviem, diríem, una mica el so, però l'esperit continua sent Bols Escacs.

després d'aquest hit, aquest Lowdown del mateix disc, un altre tema també molt, molt intens i molt xulo, és aquest Lido Shuffle.

això que hem escoltat era de mitjans dels 70, i ara fem un salt amb el temps, perquè ell després, al cap d'uns quants anys, va centrar la seva carrera musical més amb el blues i el jazz. Per exemple, el 2010 munta un supergrup que no sé si encara van actuant, però han fet cosetes, que es diu The Dukes of September, juntament amb Donald Fagen, de Steely Dan, i Michael McDonald, dels Dewey Brothers. Escoltarem ara, és un disc del 2008 que es diu Speak Low, i ja se'n va, escoltarem dos cançons i directament abraça el jazz. Molta qualitat, molt ben tocat, i més que el primer tema que escoltem és Speak Low, que és un tema original de Kurt Vile, o sigui, una delicatessa.

preciosa aquesta versió de Speak Low de Kurt Weill, càrrec de Bosch Escacs. Repassem l'alineació, la gent que l'acompanya amb aquest disc. I als teclats tenim Jill Goldstein, Scott Cooley, el contrabaix, Àlex Acuña, bateria i percussions, Mai Mainieri, vibràfon i marimba, Bob Shepard, els saxos i el clarinet baix, i Lou Marini, el flauta baixa, entre d'altres. Acabem aquesta part del Sound amb aquest This Time, The Dream's on Me.

0: Jazz entre amics. Un espai del Sound System dedicat al jazz. Tradició i avantguarda. Complicitat sonora entre cigarretes, whisky, ombres i contrallums.
1: Aquí estem a la cava de jazz i del sonda i avui farem un repasset a un dels grans pianistes de la història del jazz. Es pot parlar d'allò, diguem-ne, uns quants noms i posar-los per ordre. Diríem que el primer per excel·lència va ser en el seu moment Art Tatum. Generació següent, Bud Powell. Després ja entrem en el món de Bill Evans, de Thelonious Monk i de tants, i podem culminar-ho amb Keith Jarrett. Aprofitem l'ocasió per dir que aquesta setmana el Keith Jarrett farà 81 anys i d'aquest programa també ens serveix per això, per recordar que són dels que queden d'aquest període històric de la música del jazz. Com que aquesta setmana ha fet 89 anys Ron Carter. Oh. I és un dels dos supervivents del segon quintet de Miles Davis. Però d'això en parlarem aviat perquè farem un programa especial dedicat justament a Miles Davis. Penseu que ara hauria fet 100 anys i que el Ron Carter hauria tingut, té 11 anys menys dels que tindria ara el Miles Davis, que va tenir aquell quintet gloriós i juvenil. Però això és una altra història, perquè avui toca Bud Powell. Bud Powell, que va ser, entre d'altres, un dels impulsors també de la primera fornada del bebop, i escoltarem tema de l'any 1949, o sigui que això ja era una de les primeres èpoques, ja els primers discos d'ell en el període inclús de la Blue Note. Escoltarem aquest Bouncing with Bud, i el Fats Navarro a trompeta, el Sonny Rollins, molt jove, el saxo, el Tommy Potter al contrabaix, i un altre també molt jove, que era llavors el Roy Haynes.

que de Bud Powell, pianista, i aquí, en els que podríem dir els orígens del bebop, la formació que hem escoltat amb el Fats Navarro, Sonny Rollins, Tommy Porter, Roy Haynes, 1949. El tema que ve ara es titula, així en castellà, Un poco loco.

estem escoltant un resum molt resumit de l'obra de Bud Powell, el gran pianista de bebop que va obrir també una nova era. Hem escoltat un tema que estava enregistrat l'any 1949 i realment el seu registre era molt avantguardista per l'època i va obrir tot un món que després va culminar segurament Thelonious Monk. També dic que Bud Powell tenia una formació clàssica, fins i tot en alguns temes ha fet incursions en els clàssics del piano des de pràcticament els clàssics per excel·lència del cànon pianístic, Liszt i companyia, no? Ara fem un salt a l'any 53 en aquest LP també de la Blue Note, Amazing Bud Powell, volum 2. El tema porta per títol Audrey. I aquí el tenim en format trio amb el George Duvivier al baix i l'Air Taylor a la bateria.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu, espai sonor definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

música de Bud Powell, un dels grans del piano jazz i del bebop, i ho hem escoltat en trio, amb el George Duvivier, el contrabàs i l'Art Taylor a la bateria, amb els mateixos formats. També ho trobarem en aquest tema que porto, bueno, en el fons, a veure, perquè anem justos, el tema que escoltarem ara és Idaho, i forma part ja de l'any 1957 del Amazing Bud Powell volum 3. És un tema que aquí també tenim a Paul Chambers i a Art Taylor a la rítmica, i esporàdicament també tenim la participació de Curtis Fuller, que és el gran trombonista de la història del bebop. Sona amb el J.J. Johnson, per dir-ne dos de referència. O sigui que ara anem directe al tema Idaho i amb el Amazing Bud Powell volum 3, 1957.

tancarem aquesta sessió del Jazz Entre Amics amb la música de Bud Powell al seu piano, amb aquesta recopilació de 3 LPs de la Blue Note des de l'any 49 fins al 57 d'Amazing Bud Powell, amb el tema Moose de Moose.

0: estat el Sound System 898, en queden dos per al 900, i hem tingut el Boss Escacs d'una banda, fent fins i tot de crooner, des del món del rock fins al món del sol, i el Bud Powell amb el seu piano de bebop total en aquest jazz entre amics.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul, guitarra amb un costat, pilotant el sistema sonor, el gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper sound de Pops.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta mateixa tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual del 2026. Enguany, a més, el certament arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir, com sempre, a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició d'aquest concurs de castells que tindrà lloc a Tarragona com l'espectacle casteller més gran del món. D'altra banda, el govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que aquest mateix dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra Republicana. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats de la dècada. D'altra banda, un apunt ràpid en plana de mobilitat, perquè ja fa 4 hores aproximadament que ha acabat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, però en aquests moments es mantenen fins i tot encara algunes complicacions al voltant del circuit de Montmeló per la sortida de vehicles que s'uneixen, evidentment, al trànsit habitual i complicat de les darreres hores de diumenge a la tarda arreu de Catalunya. Per tant, molta precaució, especialment a les carreteres properes a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha diverses zones força congestionades i algun accident. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem també l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada, els titulars. Comencem parlant d'hoquei patins, i és que el Vila-sana és bicampió de Copa de la Reina.
1: Les lleidatanes han sorprès el Telecable a Gijón per 1-3 i revaliden el títol de Copa aconseguit l'any passat. Un doblet d'Aina Florenza i un altre gol de Lucia Guado al tram final han sentenciat la final del costat del Vila-sana, que aixeca així el seu quart trofeu de la història del club. L'equip de Lluís Rodero començarà diumenge vinent a casa les semifinals del play-off de Lliga davant el Palau al millor de 3 partits.
0: En futbol, aquesta hora, Espanyol i Girona ha jugat la permanència.
1: Des de les 7, els blanquiblaus visiten un rival directe, l'Osasuna, buscant un triomf que certifiqui la salvació, de moment, descans, i el partit que va decantant-se pel club blanquiblau 0-1, i també, pel que fa al Girona, juga al camp de l'Atlètic de Madrid i també intentant allunyar-se del descens. Per ara, 1-0 guanya l'Atlètic de Madrid al Girona. I pel que fa al Barça, rep el Betis a 1/4 de 10 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Altra banda, l'Ona Sant Adrià agafa un bon avantatge.
1: Les adrianenques han derrotat la Reial Societat B per 4-1 i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a Primera Federació Femenina. Berta Doltra, Andrea Cano i doblet de Julià Maillo en temps afegit encarrilen la final per el filial del Badalona Women, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donostia.
0: I a Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: A les semifinals catalanes del play-off d'ascens a Segona Federació Masculina, que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, el Badalona fa un pas de gegant per passar de ronda amb un triomf per 0-2 al camp de l'Hospi en el partit d'anada. I en l'altra semifinal, que ha acabat fa uns minuts, Vilanova 0, Cornellà 1.
0: Vuit i 6 minuts ara mateix, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors d'aquesta hora del vespre, bàsicament centrant-nos en dues coses. En futbol, Primera Divisió, penúltima jornada, en joc els partits tant del Girona com de l'Espanyol.
1: Doncs sí, de moment el partit que enfronta l'Atlético de Madrid davant el Girona acaba de començar tot just. La segona meitat, 1-0 guanya l'Atlético de Madrid, que s'ha avançat al minut 21 amb un gol de Lukman. I pel que fa als blanquiblaus, van guanyant també 0-1 al camp de l'Osasuna, on s'ha avançat al minut 27 amb un gol de Carlos Romero.
0: Doncs el Girona i l'Espanyol juguen ara mateix. A 1/4 de 10 serà el torn del Barça, que rep el Betis, i ens sembla que l'alineació ja està confirmada, Eric.
1: Tenim alineació confirmada, Ignasi. Joan García, porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Vinga, passem un momentet per veure com va l'inici de la segona meitat del Girona al camp de l'Atlètic de Madrid. Girona FM, Pau Villafanya, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs de moment el Girona atacant en aquests primers minuts de la segona meitat. Com dèieu, en una primera meitat on el Girona ha estat dominador, ha tingut ocasions, però li ha tornat a faltar efectivitat. I el gol de Lukman, de moment, que penalitza els de Mitchell, que està també pendent dels altres resultats, dels altres partits. Si acabés tot com està ara, tot així, dependria d'ell mateix a l'última jornada, però encara queda molt per dir. Esperem al Metropolitano, on ja escalfava fa pocs minuts Estuani, i veurem si acaba sortint a la segona meitat.
0: Doncs a veure què és el que passa. En aquesta zona baixa, ara mateix, mira, l'Ells està guanyant. El Llevant ha marcat, i compte, perquè amb el gol del Llevant, ara mateix el Girona tornaria a caure al descens, perquè recordem que el Llevant i el Mallorca, els dos equips que estaven en descens, estan jugant entre ells, estaven 0-0, però ha marcat el conjunt valencianista, i compte, perquè amb aquest gol, ara mateix el Girona tornaria a caure a la zona de descens. I a tot això també estem pendents a aquesta hora a la Lliga ACB de bàsquet, del partit del Barça, que ha començat fa uns minutets.
1: Primer quart de partit, resten gairebé 6 minuts per acabar el primer quart. La Laguna Tenerife 7, Barça 15.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, són les 8 i 8, pràcticament 8 i 9 minuts del vespre. Comencem aquesta edició de l'Enjoc, com sempre, com cada dissabte, cada diumenge de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui obrim el programa amb hoquei patins, i és que tenim un equip català que s'ha proclamat avui campió de la Copa de la Reina, és el Vila-sana.
2: Telecable 1, Vila-sana 3.
1: Doncs dos gols, en aquest cas d'Aina Florenza i un altre de Luigi Agudo, al tram final del partit. Han sentenciat aquesta final davant del Telecable a Gijón, per tant, el Vila-sana, que ha aconseguit guanyar aquesta final, quan compta perquè marca l'Osasuna davant de l'Espanyol, empat al conjunt de Pamplona ara mateix, primers instants de la segona meitat, i ha marcat, crec que és Víctor Muñoz, efectivament, el gol de l'empat per l'Osasuna, per tant, l'Osasuna 1, Espanyol 1. Com dèiem, a la Copa la reina d'hoquei patins, el Vila-sana, que ha guanyat 1-3 a la pista del Telecable, segona Copa de la Reina consecutiva per al conjunt lleidatà, que es treu el mal regust de boca per la Champions, que van caure eliminades ara fa uns dies, en aquest cas davant del Fraga. La gran protagonista, com dèiem, avui en aquesta final, Aina Florenza, que ha marcat dos gols i ha estat escollida millor jugadora de la final. La saludem a aquesta hora del vespre. Aina, felicitats, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Moltes felicitats per aquest títol, segon de consecutiu, 3-1 davant del Telecable a Gijón. Per tant, molt de mèrit aquesta victòria.
3: Sí, la veritat que sí, que hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip ha respost molt bé.
1: La veritat és que podem dir que ha estat una competició en general molt completa, perquè vau eliminar el Fraga, que era la vostra bèstia negra, podríem dir. No era un camí gens fàcil, però heu completat una Copa de la Reina pràcticament perfecta.
3: Sí, jo crec que sí, no només el Fraga a les semis, sinó també el Manlleu a quarts, que també va ser un partit molt complicat, i també avui el Gijón. No? Jo penso que hem tingut una Copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits.
1: Quines han estat les claus avui per superar el Gijón a casa seva?
3: Bé, jo crec que era creure'ns que podíem guanyar-les tot i que ella juguessin a casa, fer el nostre joc que hem fet sempre i ser nosaltres i confiar en nosaltres. Jo crec que al final és el que hem fet.
1: Segurament la feina mental, podem dir, deu haver estat el més important després de, suposo que, la decepció a la Champions d'ara fa uns dies, no?
3: Sí, al final perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal, i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant, i crec que aquests dies ho hem fet.
1: Avui dos gols i trofeu a la millor jugadora, suposo que també contenta, no, per això?
3: Sí, jo crec que sí. Totes aquestes coses sempre sumen, però molt contenta per haver guanyat aquesta Copa.
1: Déu-n'hi-do la temporada, la primera temporada aquí a Vila-sana que estàs fent. Se t'està donant molt bé la feina golejadora i la feina de tot el que aportes a l'equip, no? Com t'estàs sentint en aquest any?
3: Bé, jo crec que està sent un any molt complet, que també és el primer any d'adaptació i de molts canvis, però que en general crec que l'equip també està en una molt bona dinàmica i que també estem molt contentes per com estan en tot.
1: Bon reforç moral també de cara a la Lliga, perquè comenceu ja en una setmaneta al play-off, no?
3: Sí, comencem el diumenge el primer partit contra el Palau. També en tenim moltes ganes perquè ara mateix a la beca primeres de la Lliga regular també ens afavoreix el factor pista, i també molt contentes per això. Intentarem anar també per la Lliga.
1: Quina llàstima que aquest Vila-sana Palau no s'hagi pogut donar en una hipotètica final, no?
3: Bueno, al final els resultats van com van, no? I haver quedat primeres i les quartes s'ha donat així el creuament. Però bé, serà si passem, si Déu vol, contra el Fraga.
1: Molt bé.

0: 8 i 14 minuts, vinga, anem a obrir ja la pàgina del futbol. Parlem de la primera divisió amb aquesta penúltima jornada, amb el Girona i l'Espanyol jugant-se ara mateix la permanència.
1: I dos partits que van gairebé per a ells en temps, perquè han començat a la mateixa hora. L'Atlètic de Madrid guanya 1-0 al Girona amb gol de Lukman, i tot just l'Espanyol acaba de fer el segon gol al Sadar al camp de l'Osasuna. Osasuna 1, Espanyol 2, minut 55 de partit.
0: Sí, bona jugada per la dreta, la centrada a l'àrea petita, i allà l'ha caçat Quique García, doncs un autèntic especialista en aquest tipus d'acció, que a la mitja volta ha fet l'1-2, per tant, torna a avançar-se l'Espanyol pocs minuts després que patés l'Osasuna, per tant, bon cop moral per al conjunt blanc i blau. I com dèiem, el Barça començarà doncs d'aquí una horeta el seu partit davant del Betis amb aquesta alineació que comentàvem abans.
1: Doncs sí, amb el Futbol Club Barcelona, que sortirà amb l'alineació, ara te la dic, l'estic buscant un momentet, sisplau.
0: Vale, tranquil. Doncs
1: aquí la tinc, vinga, Ignasi. Mira, endavant. Joan García porteria, Cancelo, Gavi, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal, Koundé i Eric.
0: Doncs 11 jugadors triats per Hansi Flick per intentar aconseguir el ple de victòries a casa. El Barça guanya tots els seus partits com a local en aquesta lliga i avui vol arrodonir-ho amb un triomf en l'últim partit de Lewandowski al Camp Nou. En el comiat del jugador polonès, ahir ho confirmava, que deixarà el club blaugrana després d'aquestes temporades plenes d'èxits i de molts gols. Hansi Flick, el tècnic del conjunt alemany, feia referència a les dues coses, al possible rècord i també a l'adeu de Lewandowski.
2: Tothom necessita objectius i aquesta és una gran fita. Volem acabar la temporada havent guanyat tots els partits de casa. Sabem que juguem contra un equip fantàstic que ha tingut molta estabilitat els últims anys. Tenen grans jugadors amb molta qualitat individual que poden decidir partits. No és fàcil jugar contra ells i ho vam comprovar la temporada passada, però estem molt animats i volem guanyar.
3: In a good mood and we want to win tomorrow. He deserved it.
2: Lewandowski serà titular perquè l'afició el pugui acomiadar com es mereix. La pròxima temporada ja veurem què passarà. Estem mirant el mercat, però no hi ha res fet. Tenim temps.
0: Vinga, doncs a les 8 i 17 minuts ens posem a parlar també de la Copa de la Reina, i és que ahir el Barça es va proclamar campió novament d'aquest títol.
1: Barça 3, Atlètic de Madrid 1.
0: Doncs la 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera de consecutiva, continua de moment el ple de títols aquesta temporada, com a mínim el ple de competicions domèstiques, amb la Lliga, amb la Copa, amb la Supercopa, i el dissabte vinent doncs el Barça, que buscarà ja arrodonir-ho amb la final de Champions davant de l'Olímpic de Lió, que entrena Jonathan Giraldez a Oslo a les 6 de la tarda, i amb pantalla gegant a la plaça de les Glòries a Barcelona per seguir aquest partit. Ahir, victòria 3-1 amb els gols de Claudia Pina, d'Esme Brooks i de Salma Parayuelo. Una victòria que deixava aquestes sensacions al tècnic del Barça, Pere Romeu, i a una de les golejadores, Claudia Pina.
4: Hem tingut una entrada al partit molt bona. Crec que hem fet una primera part russant l'excel·lència a nivell d'ocasions, a nivell de gols, a nivell d'evitar els seus contraatacs, que ja amb això eren molt perilloses. Hem iniciat molt i molt bé la segona part. Tenim diverses ocasions i ens han fet el gol. Per un moment, elles ens volien venir a buscar i nosaltres crec que hem corregit moltes coses respecte al partit del Bayern, que ens vam posar 4-1 i va ser una segona part on ens van jugar molt a camp propi. Crec que avui hem solucionat moltes coses. A part de l'ocasió, a part del gol, elles no han tingut quasi ocasions, ho hem controlat bé, hem jugat molt a camp rival. Crec que el total del partit, sabent que és una final i que no només s'ha de jugar bé, sinó que s'ha de competir, crec que les dues coses, la balança és super, super positiva.
5: Com sempre dic, intento ajudar l'equip al màxim, com sigui, ha sigut en forma de gols durant, dius, les coses.

0: 4 finals, contenta, però bueno, al final és el que et dic, sempre intento jugar de la mateixa manera i bueno, he pogut aportar d'aquesta manera.
1: Doncs el bastidor que se centra ja en aquesta final de Champions que dèiem del pròxim dissabte davant l'Olympique de Lió, i al respecte d'aquest partit, això és el que diuen també el tècnic i Claudia Pina.
2: Sí, me imagino un partido muy físico contra el Olympique de Lyon. Creo que ellas nos van a querer hacer una presión bastante agresiva. Es un equipo de mucha pierna, de mucho recorrido, de mucho ida y vuelta. Nosotros deberemos tener el control absoluto de la posesión, tener mucho dominio, mucha gente por detrás de balón para evitar esos contraataques y que se vuelva eso un ida y vuelta. Eso creo que nos va a beneficiar a nosotras. Y a nivel físico, yo creo que el equipo está bien. Esta temporada creo que hemos rotado bastante. La gente... Todo el mundo ha estado, aparte de las lesiones durante la temporada, como tienen todos los equipos, creo que todo el mundo ha estado muy, muy, muy activo, muy presente, con buenos minutos, y el equipo, juegue quien juegue, creo que está en un buen pico, en un buen momento.
0: La segunda parte no ha sido buena del equipo, creo que somos conscientes todas. Por suerte, habíamos hecho una gran primera parte, hemos metido 3 goles y eso nos ha hecho irnos con esa ventaja, pero bueno, creo que se nos ha ido un poco el control del partido. Ellas también han venido un poco más arriba en la segunda al ir perdiendo, y bueno, creo que es algo que supongo que trabajaremos esta semana, por si nos pasara el sábado, pues saberlo llevar de otra manera. Y creo que el equipo en ese sentido también tiene que aprender a que igual no siempre tenemos que jugar bonito desde atrás, y a veces ser un poco más prácticas para que simplemente el rival te haga menos daño.
1: I que important, 8 i 20, la victòria avui de l'Ona Sant Adrià en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina en el partit d'anada de la gran final.
3: Ona Sant Adrià 4, Reial Societat B 1.
1: Doncs molt bona victòria, amb un golaç de fora l'àrea de Berta Doltra, un altre d'Andrea Cano rematant una jugada per banda dreta, i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit, que encarrilen aquesta gran final per al filial del Badalona Women, que defensarà la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donòstia, a 90 minuts de pujar de categoria a la categoria de plata del futbol femení estatal. Com ha anat tot plegat? Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
4: L'Ona Sant Adrià ha fet un pas de gegant cap a la final del play-off d'ascens a Primera Federació després d'imposar-se amb contundència per 4-1 a la Reial Societat B en el partit d'anada de l'eliminatòria. El conjunt local ha sortit decidit a portar el pes del partit des del primer minut, generant arribades constants sobre la porteria visitant. La insistència ha tingut premi al minut 19, quan Berta Doltra inaugurava el marcador amb un potent xut des de fora de l'àrea, que va sorprendre la portera basca. La golejadora ens explica com ha estat la seqüència del gol.
5: Doncs he vist la portera adelantada i dic, ho vaig a provar. Jo als entrenos ja a vegades ho provo, perquè és un xut que ningú s'espera, i doncs ha funcionat.
4: Després del descans, l'Ona Sant Adrià ha mantingut el control de joc i Andrea Cano ha ampliat diferències amb el 2-0. Quan el partit semblava encarrilat, la Reial Societat B ha retallat distàncies en una de les poques arribades en perill. Ja en el temps afegit, Júlia Maillo, amb un doblet providencial, ha sentenciat el partit amb el 4-1 definitiu. Tot i la victòria, l'entrenador Miqui Olle ja pensa en el partit de tornada.
6: Crec que és molt important intentar treure un bon resultat i ficar gol molt d'hora, que això ens dona un avantatge, com tu dius. És molt complicat que aquest equip li diguis que sigui Marrategui, però bueno, ho veurem també amb elles, que també m'agrada molt la seva opinió, al final són les que juguen, i veurem a veure què passa.
4: El partit de tornada es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Terres Basques, on l'Ona Sant Adrià buscarà confirmar la classificació.
1: I a la Primera Federació Masculina, el Sabadell no podrà ser campió i haurà de jugar al play-off. Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
7: Rècord d'assistència a la nova Creu Alta amb gairebé 11.000 persones des del nou aforament de data de 2011. I decepció majúscula ahir a l'estadi, perquè el Sabadell va ser incapaç de puntuar contra l'Antequera i s'ha quedat sense opcions matemàtiques de lluitar per l'ascens directe. El campió ja és l'Eldense, que sí que va fer la feina en el duel directe contra l'Atlético Madrileño amb un punt de polèmica, i va beneficiar-se per poder ser campió ja a falta d'una jornada d'aquesta relliscada del Sabadell contra un Antequera que simplement es jugava la Copa del Rei, un premi menor. El partit va ser estrany a la primera meitat, Samu Pérez, el porter canari dels malaguenys, va treure un parell de mans realment molt bones. Les millors arribades dins d'un partit prou tancat eren arlequinades, però a la represa acabava d'entrar des de la banqueta al descans Oussama Chit, en un desajustament defensiu sabadellenc, va fer l'únic gol del partit, l'únic gol de la nit, de manera molt matinera, perquè només havien passat 13 segons des de l'inici de la segona meitat. Després va ser un voler i no poder constant per part de l'equip de Ferran Costa. Ho va intentar per totes les vies, afegint molts davanters al camp, però la veritat és que estava negat i al final va acabar claudicant en el que és tot just la segona derrota de tota la temporada com a local. No podrà ser per la via directa, haurà de ser pel camí llarg, i després de saber-ho, el tècnic Ferran Costa feia aquesta reflexió.
8: Agrair a la nostra gent, doncs, com s'ha mobilitzat, però porto dient tota la temporada, no ho diré avui perquè haguem estat més, és que durant tota la temporada ha sigut algo espectacular. Evidentment ens sap molt greu, doncs, el resultat del partit, perquè, bueno, hagués sigut, doncs, el guió perfecte, però ja està. O sigui, al final hi ha una realitat, i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions, i nosaltres en les darreres jornades, doncs, hem tingut situacions que no hem de... que ens mostren, doncs, que encara estem verds per aquesta lluita, i ho dic amb tota l'honestedat del món, i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip. O sigui, felicitar abans de res el campió, un campió merescut que ha fet molt bé les coses, un equip fet i pensat per això, i nosaltres hem arribat a falta de dues jornades amb la il·lusió de poder anar a l'últim partit de Lliga lluitant-ho. Avui és un dia fotut, evidentment, que ens deixa dolor, ràbia, frustració, i cadascú ho ha de pair a la seva manera. El que sentim ara ens ho hem de guardar, perquè és benzina per dilluns ficar-nos a treballar, i penso que viure aquest moment fotut ens acosta a bons moments.
7: Pendents ara de dos temes. El primer, Tarassona, la última jornada. Esperàvem lluitar pel títol de Lliga. Finalment, allà haurà d'intentar rubricar el Sabadell la segona plaça al subcampionat, que és un premi menor, però que pot tenir el seu valor, perquè el factor camp sempre seria a favor en el play-off, i després també, en cas d'empat, seria el Sabadell qui superaria les eliminatòries. Pot ser segon o pot ser tercer, la lluita serà amb l'Atlético Madrileño, i també mirant ja de reull l'altre grup per veure qui serà el primer rival a les semifinals del play-off, just la setmana després de visitar el Tarazona.
1: Doncs vinga, continuar guanyant l'Espanyol 1-2 estaria salvat ara mateix amb la combinació de resultats. El Girona perdent 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid cauria a plaça de descens ara mateix, però encara queden molts minuts en els respectius partits. Ens aturem 3 minutets i més esports aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
5: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
6: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
4: utilitat, no? Que funcionen.
6: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
4: Sergi, tu portes jo, ulleres.
5: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
4: Clar.
5: I després les de la IA.
4: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
5: 300 euros.
4: Jo pensava que més, eh?
6: Jo em pensava que molt més.
5: Són una Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
6: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: en joc. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8:45 del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estàvem parlant de la primera federació masculina, on ja hem repassat la derrota ahir del Sabadell davant l'Antequera 0-1, que fa que ja matemàticament el conjunt arlequinat no pugui ser campió. Ja ho ha estat l'Eldense. I, per tant, el Sabadell, de moment segon a la classificació, jugarà l'última jornada al camp del Tarazona. Aguantar, garantir aquesta segona posició que té ara mateix i que teòricament li garantiria un encreuament de play-off una mica més senzill, o no tan complicat, perquè jugaria contra el cinquè de l'altre grup. Un Sabadell que, com diem, jugarà a Tarazona i, si guanyés, li podria fer un favor al Nàstic. I és que Nàstic ahir va sortir del descens i va condemnar l'equip aragonès, està un punt per sobre el conjunt tarragoní, gràcies a la victòria 2-1 sobre l'Europa en un partit en què s'havia avançat amb un gol de Baselga. Jordi Cano, qui si no, amb el seu 20è gol de la temporada, havia empatat per l'Europa abans del descans. A la segona meitat, l'Europa va pressionar, va tenir bones ocasions, i quan tenia el partit dominat, semblava que s'endurien un punt cada un dels dos equips, però al final, al minut 89, un penal discutidíssim va servir perquè Àlex Jiménez fes el gol de la victòria del Nàstic 2-1, que, com dèiem, fa que el Nàstic surti de la posició de descens, depengui de si mateix en l'última jornada al camp de l'Hèrcules per aconseguir la permanència, i l'Europa continua cinquè, perquè els seus rivals a la lluita pel play-off, Cartagena i Algeciras, van perdre també els seus partits i, per tant, dependrà també de si mateix en l'últim dia davant de l'Ibiza per aconseguir el premi del play-off. Però, en qualsevol cas, importantíssima la victòria del Nàstic. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Bona nit, el Nàstic al final ha guanyat. A última hora i de penal, un resultat perfecte per un Nàstic de Tarragona, 2-1 davant de l'Europa, que li permet dependre d'ell mateix per salvar la categoria. Dissabte vinent, el recupera davant de l'Hèrcules. Com dèiem, 2-1 ha guanyat el Nàstic amb un penal, minut 88, que ha transformat Àlex Jiménez. Àlex, bona nit.
3: Hola, bona noches.
2: ¿Cómo ha ido el penalti? El árbitro ha revisado la jugada, lo ha dado, y tú inmediatamente has cogido el balón porque sabías que lo tenías que marcar, tenías confianza.
3: Sí, estaba mentalizado, sabía que tocaba eso, sabía que había que tirar de ese carácter, y al final, pues bueno, estar mentalizado de que va a ir bien, que va a ir adentro, y esa victoria para el equipo que ha sabido muy bien.
2: La nota negativa, tu expulsión a última hora, decías que había sido involuntaria la entrada.
3: Sí, como te digo, yo voy con todo como es mi personalidad en el campo, lo edito por el Nasty, me resbalo, yo creo que se ve en la imagen y todo el mundo lo puede ver, y así lo ha decidido el árbitro, pues bueno, a respetarlo.
2: ¿Cómo ha ido la celebración de este gol? En euforia, abrazos entre los jugadores. ¿Eres consciente que ha podido ser el gol de la salvación? Y si crees que a nivel personal un poco premia tu capacidad de trabajo, tu labor.
3: Sí, yo creo que estoy trabajando mucho. En los dos años que estoy aquí he trabajado muchísimo y, como te he dicho antes, egoístamente creo que lo merecía y también lo merecía el equipo, por supuesto, y ha sido una ilusión muy grande.
2: Y delante de más de 9.000 personas, hoy la afición no ha vuelto a fallar. Y eso que no se le ponen bien las cosas, porque el Nastic no estaba sacando buenos resultados.
3: No, la afición nunca nos falla. La afición siempre está con nosotros. Un día más se puede ver la situación en la que estamos. Ellos son nuestro mayor motor, ese extra que nos dan, y agradecerle a ellos todo.
2: Gracias, Alex.
3: Gracias a vosotros.
2: Doncs a l'Àlex Jiménez, el futbolista d'Àguiles, que es perdrà, si no passa el contrari, al partit de dissabte vinent, 6:45 de la tarda, el Rico Pérez davant de l'Hèrcules. El Nàstic ara amb 46 punts a la classificació, sortint d'aquesta zona de descens, per tant, dependrà de la seva victòria que mantingui la categoria una altra temporada. És tot. Bona nit.
1: Gràcies, Tere. I també dependrà de si mateix, com dèiem, l'Europa, malgrat aquesta derrota. Si guanya a casa a Can Dragó l'Ibiza en l'última jornada, doncs ja seria equip de play-off automàticament en aquesta primera històrica temporada a Primera Federació Masculina. Si no, dependria del que faci el Cartagena, que rep el Betis Deportivo, que també es juga a la permanència, i també l'Algeciras, que en aquest cas va al camp de l'Atlético Madrileño, un dels camps més complicats de la categoria. En qualsevol cas, després del partit se li preguntava al tècnic, a Dai Benítez, precisament per la jugada polèmica de la jornada, aquest penal al minut 89, discutidíssim, que va significar la victòria del Nàstic davant l'Europa. Això deia a Dai Benítez.
4: L'he vist a trompicons, igual que l'ha vist l'àrbitre. L'àrbitre m'ha vingut a dir que ha pitat penal pel gest. No ho entenc, tampoc, no sé si ho heu vist, que al final, quan després del penal ha vingut a donar-me explicacions, i això no ho havia vist mai tampoc. Haig de veure bé l'acció i jo crec que ve d'un rebot, això és l'únic que m'ha semblat, que venia d'un rebot, però no ho puc dir. El que m'ha semblat raro és el de després. Si en el cas que no fos penals estaria bastant cabrejat perquè ens treu una opció molt important per la setmana que ve. La setmana que ve nosaltres guanyant, com cada partit, que hem de guanyar, però la setmana que ve guanyant un partit aconseguiríem entrar en un play-off històric per l'Europa, i si no pita penal i quedem empats, hagués sigut amb empatar, si hauríem de fer menys del que plantegem cada setmana com per portar l'Europa a un play-off a segona divisió, que seria històric, i això em cabrejaria moltíssim. Moltíssim, perquè costa molt arribar aquí, costa molt la feina, i com que no sé si a l'altra àrea hagués pitat penal, no ho sé. I fora d'aquest partit ja passat, espero que el Nàstic la setmana que ve se pugui salvar. Sense més, guanyarem la setmana que ve i farem història.
1: Vinga, i qui intentava pujar en aquesta Primera Federació Masculina era el Reus Redis. Ahir va jugar la tornada de les semifinals del play-off d'ascens i no hi va haver sort, ha caigut eliminat.
5: Ourense 2, Reus 1.
1: Havien empatat 0-0 a Reus, per tant, el conjunt roig i negre, doncs, que diu adéu, una temporada molt bona. En què en la primera temporada en aquesta segona federació masculina han arribat a jugar al play-off per intentar pujar. El tècnic Marc Carrasco deia això del partit d'ahir.
6: Sobretot dolguts perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el haver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran, i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos, i orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport, i res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra essència.
1: Doncs ben orgullós el tècnic del Reus Redis, amb qui parlàvem ahir en aquest programa. Li vam preguntar també per aquesta llavor que està deixant el seu equip en aquestes temporades que porta a la banqueta, en què ha anat acumulant ascensos i en què està aconseguint novament arrelar i aconseguir el vincle emocional amb l'afició del Reus.
6: Crec que dies com el de Terrassa, com el del Johan, com el del Narcís, com la Copa del Rei, com partits de la temporada passada, del Girona, crec que és espectacular viure la gent com està sobre nostra, l'estima que ens trasllada. Crec que hem crescut de forma gran i estem a l'alçada de les millors aficions de Catalunya i segurament del territori. I res, molt contents per la part de l'estima que ens dona la gent de Reus. Dolgut perquè volíem seguir vivint aquesta història, perquè no volíem que acabés, perquè volíem un últim partit a l'estadi de gala, però bé, el creixement no només és esportiu, sinó que també és amb la gent, amb la intensitat amb què la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu, i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullosos.
1: I el play-off d'ascens a segona federació masculina, partits d'anada de la primera eliminatòria, els hem viscut els dos a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals, i ens ha deixat aquests marcadors.
5: L'Hospitalet 0, Badalona 2, Vilanova i la Geltrú 0, Cornellà 1.
1: Doncs doble victòria visitant, en aquest cas el Badalona per 0-2 davant de l'Hospi, en un partit que ha tingut de tot. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
7: Bona tarda. El Badalona ha fet un pas gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria de l'ascens a segona federació. Els escapulats s'han imposat per 0-2. Aquest, evidentment, és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà a Badalona el pròxim diumenge. La primera part ha estat controlada íntegrament per part del conjunt de Miquel Azparren. Toni Larrosa ha transformat un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1, un marcador amb el qual s'ha arribat al descans. A la represa, els escapulats han continuat dominant la situació, però, curiosament, quan el conjunt local s'ha quedat en 10 jugadors per expulsió per doble groga del migcampista Guza, ha estat quan el partit ha canviat. L'Hospi, amb molta rauxa, ha generat 3 grans ocasions per empatar el partit, però entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria han impedit el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, ha decretat el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada ha beneficiat el Badalona, que en el temps afegit ha marcat un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Al final del partit, el tècnic Miquel Azparren ho ha valorat així.
8: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto de a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
7: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar l'eliminatòria.
1: Doncs de la banda del conjunt riberenc, en aquesta transmissió televisiva a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat a un dels seus jugadors, Ramon Marimon.
9: Bueno, el penal no el veig, potser que sigui clar, però bueno, hi ha moltes decisions que no les acabo d'entendre. Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és, és la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no? Que li llancin un matxero al línia. Però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en el que estàvem apretant. I què vols que et digui? Fotuts, però ens queda la tornada. Sabem que un 2-0 és complicat, però tenim la confiança de que ho podem fer. N'hem tingut moltes aquest any que no ens han acabat de sortir, però ara és el nostre moment i encara queda la tornada.
1: Doncs queda la tornada en aquest Hospi 0, Badalona 2, i també en el Vilanova 0, Cornellà 1. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: El Cornellà agafa avantatge en la primera eliminatòria de la fase de play-off d'ascens a segona federació. Els dignes i Sant Abran han guanyat 0-1 al municipal dels alumnes obrers. Han derrotat un club de futbol Vilanova que ho ha intentat de totes les maneres possibles però que no ha pogut batre Isaac Vila. El Cornellà ha plantejat un partit molt defensiu amb dues línies gairebé al davant de la seva àrea i on intentaven no concedir res, i la recepta li ha sortit a les mil meravelles perquè el club de futbol Vilanova ha tingut molt poquetes ocasions. A més, en un partit que semblava destinat al 0-0, en l'única vegada que el Cornellà ha creuat al mig del camp, una centrada de Marc Fernández ha picat en el cap de Samba i s'ha acabat enverinant fins a superar a Àlex Sanz. Per tant, el Cornellà fins i tot s'ha acabat enduent aquest 0-1 parcial, que aplana el camí, un camí que s'haurà de resoldre la setmana vinent, el partit de tornada a Cornellà del Llobregat el diumenge a les 12. Un Vilanova, com dèiem, desesperat per les pèrdues constants de temps d'un Cornellà que no proposava res, però que amb prou feines ha pogut intentar provar sort davant d'un Isaac Vila que no ha tingut problemes. Un xut de Joan Reventós que ha acabat fregant el pal i un parell d'aproximacions, però cap rematada clara, ha estat l'únic bagatge d'un conjunt, el de Genís San Pietro, que haurà de seguir millorant, que era el millor local de tota la categoria i que aquest respecte li ha acabat costant aquesta versió avui més contemplativa d'un Cornellà que ara defensarà la renda.
1: Doncs a la transmissió televisiva també, a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem el jugador local, el jugador del Vilanova, Albert Selma, i del costat del Cornellà, Marc Fernández.
11: Sí, bueno, és un play-off. La gent... En juguem... Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada. I bueno, el rival no ens deixa cometre cap ocasió, és normal. Mira, el nostre, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirem per la victòria i res. Intentant no desesperar-nos i a fotre gols. Molto longo, no?
12: Jo crec que és l'equip que millor juga la pilota i, bueno, sabíem la dificultat que tenia i, bueno, hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que, bueno, el resultat aquí està i bé, content, molt content, però, bueno, encara queda la volta i això és molt difícil.
1: Tres quarts de nou de la nit, continuem a l'enjoc i és moment d'analitzar l'última jornada de la Lliga Elite. Per fi tenim ja els dos equips que han pujat, els quatre que faran el play-off i els quatre que baixen. Els marcadors, últims marcadors de la jornada de Lliga regular de Lliga Elite són aquests.
5: Sant Joan Atlètic Montcada 2, Prat 0. Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0. Poble Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0. Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1. Horta 3, Vilafranca 2, Rubí 3, Sabadell B 0, Castelldefels 0, Júpiter 1, Manlleu 2, Valls 1.
1: Doncs amb aquests marcadors, el Sant Joan Montcada acaba campió, puja a tercera, també puja a tercera el segon, que és el Martinenc, 7 anys després torna a categoria estatal del futbol masculí, és el segon ascens consecutiu, per cert, per al conjunt del Guinardó. El play-off el faran d'una banda Poble de Mafumet contra Rubí i Prat contra Sant Mauro. El Castelldefels al final va perdre la plaça de play-off a l'últim partit. I a la zona baixa, l'Horta es va salvar miraculosament amb un gol al minut 92, de manera que baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliuenc. Com dèiem, el Sant Joan Montcada acaba com a campió després d'una bona victòria davant del Prat per 2-0, que ens explicava així ahir el davanter i golejador Òscar Muñoz.
13: Creo que hemos sido el equipo que más veces ha estado, más jornadas ha estado líder en todo el año. Poco a poco no lo hemos ido creyendo. Hemos tenido algunos baches, hemos tenido la suerte de ponernos por delante. Eso nos daba la tranquilidad que también el empate nos valía. Y bueno, al final pues hemos podido meter segundo y liquidarlo. La chilena hacía tiempo que no hacía o que no enganchaba una también. Y bueno, al final lo importante era que entraran y bueno, han entrado bonitos, pero eso, la gente se lo merecía, el público se lo merecía, la directiva se lo merecía y yo con mi costilla medio rota y medio de todo, hoy era el día, he podido hacerlo con mis goles, cualquiera me valía y nada, súper contento y a ver qué pasa el año que viene.
1: Doncs festa grossa, Sant Joan Montcada, a la Montcada i Reixac, per aquest ascens amb campionat a més del Sant Joan Montcada, i també festa al Guinardó, en aquest cas a Sant Just, perquè és on jugava el Martinenc, 0-0, un punt que ja li valia al conjunt dels Diables Vermells del Guinardó per aconseguir l'ascens, un ascens sentit per a jugadors de la casa, que porten molts anys a l'equip, tal i com deien a BTV, jugadors com Dani Suárez i Adrià Saro.
14: Un partit difícil, però bueno, el puntet el necessitàvem cap a dins i cap a tercera. Sí, a sobre jo, de petit, que venia al camp sempre a animar, i bueno, volia tornar a portar-lo on havia d'estar, i ho hem aconseguit. Sí. Escoleta, jo me porto ja com 19 anys, ja, quasi. No sé, és que orgull, molta felicitat, i ara, l'any que ve, a veure, a disfrutar-ho ja.
15: Eufòric perquè és un treball de moltes jornades, jo diria que inclús de més d'un any. Portem 3 anys ara amb el míster, amb aquest projecte, i bueno, complet això, jo que porto aquí 18 temporades des de nen, venint a veure els partits, crec que és una alegria que no es pot descriure. És molt difícil d'explicar, és molt difícil. Al final, tothom somia en arribar al futbol professional, no? Però jo des de ben petit he viscut aquest club, l'hem amat, i al final això és un somni, més que qualsevol altra cosa. De fet, des d'aquí m'agradaria reivindicar, no?, el nostre futbol base. Avui aquí som 8, 9, 10 jugadors que han estat al futbol base del club, i crec que això s'ha de reivindicar perquè al final és una de les claus també de l'èxit que ens ha portat avui. Hauria sigut la cirereta del pastís, però bueno, amb reptes tan complicats com el que hem aconseguit avui, no hi ha res que ho faci menys important. Per tant, donar l'enhorabona també al campió, però nosaltres ens ho prenem com si fos un campionat.
1: I qui no ha pogut pujar directe és la Poble de Mafumet. Va guanyar 1-0 a la Ciutat Cooperativa, de manera que el conjunt tarragoní haurà de jugar al play-off contra el Rubí. Això deia del costat local Xavi Vilagut.
16: I amb una gran acció brillant de cabeça s'ha arribat al gol, que ens ha donat, doncs bé, abans del descans, doncs, una mica de tranquil·litat, i el rival ja ha tingut que encarar el partit diferent a la segona part, arriscant molt, i bé, i en aquestes hem tingut, crec que, dues o tres situacions molt i molt clares que no hem sabut fer. Crec que la segona part hem estat del tot bé, ens cremava molt la pilota, també doncs, l'ambient, la situació, el que ens hi jugàvem tots, ha fet també una mica que no siguéssim nosaltres en quant al nostre joc, però bé, al final crec que els jugadors han competit, han defensat bé la pilota aturada i aconseguim una victòria que crec que ens pot donar confiança a guanyar aquí a casa de cara al play-off i a seguir.
1: I qui farà play-off també, de fet, jugarà contra la Pobla de Mafumet, és el Rubí. En aquest cas, va guanyar el Sabadell B i va aconseguir aquesta última plaça de play-off que quedava pendent. En Blai Martí, del costat del Rubí, marcava estany del Sabadell B, analitzaven així aquest partit.
17: Recordo el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Presti em van dir és una missió difícil, però hem de salvar, vaig dir tranquil, que farem play-off, i aquí estem, farem play-off. I el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
1: I doble decepció al Castelldefels Júpiter 0-1, perquè el Castelldefels es va quedar sense play-off i el Júpiter va descendir. Miguel Motoso, tècnic del Castelldefels, Juanjo García, el del Júpiter.
18: No, el treball de l'equip no li puc dir res. Al final, els nois s'ho han deixat tot. Crec que al final, els últims minuts, hi havia jugadors amb un cansanci important degut a l'esforç que havien fet. Al final és futbol i el futbol et posa cadascú al seu lloc i jo crec que el partit sí que s'ha merescut guanyar, però sí que és cert que l'equip doncs no ha acabat de fer un final de temporada correcte com per entrar amb una mica més de solvència al playoff.
19: Hem de fer que nosaltres i la gent del Júpiter se'n vagi al llit amb la consciència tranquil·la de que hem donat el màxim parlant del partit, i al final no ha pogut ser doncs almenys acomiadar la temporada amb una victòria. Però bueno, això és el futbol. O sigui, igual que ens ha condemnat durant la temporada molts partits que hem tingut en ocasions molt clares, sobretot els darrers 5 partits, que hem sigut superiors al rival, amb la qüestió d'accions, i no ho ha aconseguit. Avui és el dia que potser amb aquesta segona part, com tu ben dius, teníem més opcions, però aquest esport és el que té.
1: I el Manlleu es va salvar guanyant el Valls en l'últim partit. Joel Puntí ho celebrava així.
20: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no salvés. Portàvem tota la setmana que sabíem la importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar lliga elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia. Sí, no, hagués tingut malsons tot l'estiu, sinó, o sigui que molt orgullós d'haver format part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuenc.
1: 8:52, vinga, parlarem ara a futbol sala, que ens queden pocs minutets. Primera masculina, última jornada, amb aquests marcadors.
21: Oparrulo Ferrol 6, Barça 6, Indústria Santa Coloma 4, Jaén 4.
1: Doncs el Barça, que jugarà davant del Valdepeñas als quarts de final del play-off, primer partit el 29 de maig al Palau Blaugrana, després d'aquest empat i el títol de campió de Lliga regular, tot plegat ho valorava el tècnic Javi Rodríguez.
22: La Lliga regular, perdón, creo que ha sido de sobresaliente. Hacía años que el Barça no ganaba la Lliga regular. Creo que hemos hecho una Lliga regular, como te digo, increíble. Y en el partido de hoy, que es lo que nos interesa más, que porque eso yo creo que ya hemos hablado, bueno, te puedo decir que estoy muy contento con la aportación de los chicos del filial. Hoy, por circunstancias, hemos venido con cinco jugadores del filial, Maduca Granda, que está a caballo entre primer equipo y filial. Bueno, hoy era un cómputo general todo bonito, emocionante, que tenía que terminar con un partido, por lo menos con goles, si no fuera soso y aburrido.
1: I l'Indústria Santa Coloma, que es queda sense el premi del play-off amb un gol als últims instants, que el va condemnar a últim partit per al tècnic Xavi Closas.
23: Creo que hemos hecho un temporadón, y nos han faltado 2 segundos. A 2 segundos del partido teníamos el play-off y al final pues no ha podido ser, pero hemos de estar orgullosos de lo que hemos conseguido, de cómo lo hemos conseguido, y de una vez, sobre todo hoy, la primera parte, que ha sido una primera parte buenísima, aparte de jugando de tú a Jaén, jugando con el manejo del balón y teniendo oportunidades claras. La segunda, evidentemente, nos ha costado muchísimo, porque ellos achichaban mucho en situaciones de uno contra uno con el pívot, pero bueno, es una pena porque hemos tenido ahí hace 7 segundos hemos tenido el, creo que era el 3-5, ahí hubiésemos matado el partido, pero bueno, orgullosos, felicitar a la afición, ha sido un 10.
1: I a la primera femenina, 28a jornada amb aquests marcadors.
21: Penya Esplugues 2, Alcantarilla 1, Les Corts Ubae 1, Ourense 3.
1: Doncs amb aquests marcadors el Penya Esplugues manté les opcions de poder ser, en aquest cas, de salvar-se, doncs perquè està a 3 punts de la salvació. Anem ràpidament cap al Metropolitano perquè acaba el partit al Girona, Girona FM, Pau Villafanyem.
0: Doncs sí, acaba el partit i acaba amb aquesta derrota del Girona per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid amb el gol de Lugman a la primera meitat. I amb la sensació que el Girona, això sí, a la segona meitat ha baixat molt el ritme i no ha estat el mateix que a la primera. En tot cas, un resultat que, si tot acaba com està ara mateix, deixa el Girona depenent d'ell mateix a l'última jornada a Montilivi, però això sí, obligat a guanyar a l'Elx per seguir un any més a primera divisió.
1: Sí, perquè ara l'Elx està guanyant el seu partit, està 2 punts per sobre i, per tant, el Girona ha de guanyar sí o sí a Montilivi per salvar-se, perquè ara mateix ha caigut a la zona de descens. Gràcies, Pau, fins ara.
0: Fins ara.
1: Doncs a tot això, l'Espanyol, a punt d'acabar el seu partit, continua guanyant 1-2, per tant, a punt d'aconseguir la permanència matemàtica al conjunt blanc i blau. A tot això, en aquesta zona baixa, el Llevant està guanyant 2-0 al Mallorca, per tant, doncs com dèiem, el Girona és l'equip ara mateix que marcaria les posicions de descens amb 40 punts, 2 menys que l'Elx, per tant, ha de guanyar sí o sí. I acaba el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. L'Espanyol està salvat. Ha guanyat 1-2 amb els gols de Romero i de Quique García, i per tant, l'Espanyol ara mateix 11 amb 45 punts, 5 punts per sobre del Girona. Queda un partit, per tant, el conjunt blanquiblau continuarà una temporada més a la primera divisió. El Girona s'ho haurà de jugar tot a casa, a Montilivi, davant de l'Elx, amb l'únic resultat que li valdrà, que és la victòria. Si empata, evidentment, també en aquest cas de Sant Adrià. Vinga, notícies de les 9, 9 i 3, més esports aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
24: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castell l'any 1932. Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
2: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: Des de la coordinadora de colles castelleres han defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur. La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan a Valls i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. Avui s'ha donat per acabada la 71a edició de Girona Temps de Flors. Per això, un cop finalitzats aquests 9 dies de celebració, toca fer balanç sobre com ha anat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
3: Punt i final a l'edició de 2026 de Girona Temps de Flors, una edició que, si bé s'era patit en certs moments pel mal temps, les xifres demostren que any rere any aconsegueix atraure a més visitants, aquest cop amb una gran millora en l'impacte en xarxes socials i entre la gent jove. Així ho ha explicat Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona.
4: La veritat és que els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta exclusivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ho ha fet arribar. A nivell més estadístic, doncs, a data d'avui han visitat a Temps de Flors els accessos de les instal·lacions unes 395.000 persones. Això representa un 10% més que l'any passat. I aquestes dades són les d'ahir, perquè no podem encara tenir les dades d'avui. Per tant, estem per sobre dels 400.000 persones que hauran visitat Temps de Flors.
3: Així doncs, des d'avui comença ja el compte enrere per l'edició de 2027, on l'objectiu, asseguren, serà fer Temps de Flors encara més accessible per a tothom, mantenint sempre la proximitat.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i segella la permanència a primera divisió, mentre que el Girona ha perdut el camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix en la darrera jornada. El Barça tancarà a partir d'un quart de 10 aquesta jornada. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, bona nit.
0: Vinga, notícia d'última hora. L'Espanyol se salva, el Girona dependrà de si mateix.
1: Els blanquiblaus han guanyat l'Osasuna per 1-2 amb gols de Romero i Quique García i certifiquen la salvació matemàtica. El Girona, per la seva part, ha perdut 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i només li valdrà guanyar l'Elche a Montilivi a l'última jornada pel Sarbalsa i també en el duel directe per evitar el descens. El Barça rep el Betis a 1:15 en el partit de comiat de Lewandowski al Camp Nou i buscant també el ple de victòries com a local a la Lliga.
0: Pel que fa al bàsquet, la penya salta a Madrid i el Lleida se salva.
1: Els badalonins han derrotat el Real Madrid per 81-89 i es classifiquen virtualment per als play-offs pel títol amb un gran Ricky Rubio que ha fet 27 de valoració. El Barça, per la seva part, juga aquesta hora a Tenerife i el Lleida ha aconseguit la salvació amb un triomf per 75-72 sobre el Gran Canària gràcies a un triple de Bateman a 6 segons del final. El Baxi Manresa va derrotar el Saragossa per 101-83 i el Girona va caure a la pista del Breogán per 95-76.
0: D'altra banda, l'ascens a hoquei lliga masculina en suspens.
1: El Manlleu va aconseguir dissabte el títol i l'ascens en el grup nord de l'hoquei lliga plata gràcies al triomf per 3-5 a la pista del Jolaseta i a la derrota del Lloret per 4-7 sobre el Mataró. El president del club salvatà, Joshua Pérez, confirma que impugnaran aquesta derrota per l'alineació indeguda del porter mataroní Sergi Granen. En espera de com es resolgui, Lloret i Vilafranca jugarien als play-offs per a un altre bitllet de l'hoquei lliga masculina.
0: I el Barça s'enfrontarà al Valdepeñas al play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala.
1: Els blaugranes, campions de la Lliga regular, s'enfrontaran als manxecs en els quarts de final del play-off al millor de 3 partits. El primer serà divendres 29 al Palau Blaugrana. Indústria Santa Coloma, per la seva part, s'acomiada de la temporada amb un empat a 4 amb el Jaén, que els deixa fora del play-off. Un partit que va suposar el comiat del tècnic Xavi Closas, jugadors claus com Pubill, Pucci o Leandriño, o també Vicenç García, president, durant 51 anys.

0: Cero.
1: Vinga, són les 9 i 6 minuts. Anem a parlar de bàsquet, i en aquest cas de la Lliga ACB, on a aquesta hora, per cert, el Barça continua jugant el seu partit a Tenerife.
2: I el partit de Tenerife, que li van bé les coses al Barça, eh? Laguna Tenerife 53, Barça 66, quan queden 4 minuts per acabar el tercer quart.
1: Doncs de moment guanyen el Barça en un diumenge que ha anat força bé. De fet, una jornada que ha anat força bé, només una derrota dels equips catalans fins ara.
2: Real Madrid 81, Joventut 89, Lleida 75, Gran Canària 72, Manresa 101, Saragossa 83, Breogán 95, Girona 76.
1: Doncs la penya ha saltat Madrid, ha guanyat amb un gran Ricky Rubio i doncs, ha aconseguit 6 anys després en Lliga Regular, feia 3 anys, això sí que també ho havia fet a semifinals de la Lliga ACB, però feia 6 anys en Lliga Regular que no guanyava la penya a la pista del Real Madrid, a la pista del líder, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
3: Bona tarda. El Joventut ha guanyat el camp del Madrid 81-89, aprofitant que el conjunt blanc està pensant totalment en les semifinals de l'Eurolliga que jugarà divendres contra el València a Atenes. El conjunt verd-negre no ha fet una bona primera part, on els blancs han anat per davant, han arribat a guanyar 10, però després, gràcies a Ricky Rubio, que ha estat espectacular amb 21 punts i 27 de valoració, amb Michael Rusic multiplicant-se en el joc interior, i sobretot, un Cameron Hunt, el tram final decisiu amb 9 punts, ha acabat d'enduent-se la victòria. Ante Tomic subratllava la importància del partit, tot i que ell no havia jugat perquè està lesionat.
4: Impresionante. Muy bien. Hemos jugado muy bien. Concentrados durante todo el partido, aunque a media parte no hemos creído suficiente, pero durante segunda parte hemos crecido en el juego, en mentalidad también, y al final... una victòria superimportant.
3: Precisament, de Tomic ha parlat Dani Miret al final del partit, perquè, com que no podrà jugar en tota la temporada, assegura el tècnic verdinegre que el club està buscant un fitxatge temporal.
5: Estem buscant, i penso que, com sempre fem, algun jugador que ens pugui realment ajudar. Vull dir, s'ha d'adaptar ràpid, ha de quadrar en posició, i ha de venir aquí, doncs... Enteneu-me, eh? Amb ganes d'aprofitar una oportunitat per fer que la penya guanyi.
3: El pròxim partit del Joventut, pràcticament amb el play-off ja a la butxaca, serà dimecres a la pista del Tenerife, un rival directe. Un partit que es va ajornar el cap de setmana passat perquè els canaris jugaven la Final Four de la FIBA Champions League.
1: Doncs, a banda d'aquesta victòria de la penya a la pista del Real Madrid, l'altra gran notícia del diumenge, la salvació del Lleida. 75-72 ha guanyat el Gran Canària, un partit que havia començat molt bé, que ha arribat a guanyar de més de 20 punts. El Gran Canària ho ha capgirat i al final, en un final molt, molt igualat, estava el partit 72-72, última possessió per la Lleida i Bateman, qui si no s'ha cascat un triple per guanyar 75-72 i donar-li la victòria i la salvació matemàtica a Lleida. Per tant, l'any vinent, novament, tindrem 5 equips catalans a la Lliga ACB. Una molt bona notícia que analitzava així després en roda de premsa el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra.
6: Una victòria que ens permet estar un any més a l'ACB, ho hem tornat a fer, no? I hem d'estar... super, super contents per a poder disfrutar un any més de la Lliga ACB aquí. El partit, jo crec que la primera part, hem fet una primera part a nivell defensiu molt, molt bona, molt, molt bona, i després en la segona part, jo crec que els primers minuts pues, no han estat dolents, però sí que és cert que ells en un escenari on no tenien res a perdre han pujat una miqueta el nivell defensiu, han tirat de qualitat individual, no? Perquè en tenen moltíssima, no? Jo només veia els canvis que feien i són jugadors de primeríssim nivell i bueno, han començat a remuntar-nos, ens ha entrat una mica el pànic perquè teníem una diferència que hem vist que ens l'anaven reduint fins a ficar-se ells per davant, però bueno, l'equip ha sigut capaç d'afrontar el cop que estàvem tenint per acabar sumant una victòria importantíssima i, bueno, l'hem sumat.
1: Doncs felicitats també al Lleida per aquesta salvació, per aquesta permanència. Ja l'havia aconseguit prèviament el Manresa, que ahir va aprofitar per guanyar, i amb espectacle davant del Saragossa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Els de Diego Campo van signar un partit rodó i molt coral on fins a 7 jugadors van superar els 10 crèdits de valoració. Una dada que demostra el gran joc col·lectiu dels manresans. Els baixencs van agafar el timó del maig des del salt inicial, tot i que el Saragossa mantenia el pols en els primers minuts, arribant a la mitja part amb un ajustat 46-41. A la represa va arribar el moment clau de l'enfrontament, una sortida fulgurant dels vermells va disparar l'avantatge fins als 20 punts amb els 66-46. Tot i que els aragonesos van respondre amb un parcial de 0-12, els homes d'Ocampo no es van posar nerviosos i van tancar el tercer període amb un còmode 71-58. En l'últim quart, la solidesa local i l'efectivitat de Reyes amb 17 punts i Obasohan amb 15 van acabar de segellar el triomf. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, explicava les claus de la victòria.
0: És més fàcil si tens a tots. I avui és dels primers dies que tenim a tots. La veritat és difícil perquè ara de repent els jugadors juguen més minuts, totes aquesta educació s'ha perdut una miqueta, però crec que hem entès molt bé que la clau és jugar menys minuts i molta qualitat.
7: Ara els manresans són onzens a la Lliga ACB i la propera cita dels vegencs serà dissabte a les 8 del vespre a la complicada pista del Dreamland Gran Canària.
1: I l'única derrota de la jornada d'equips catalans, la del Girona, a la pista del Breogán, un duel directe per plaça europea. Moncho Fernández, tècnic gironí.
8: Y yo creo que entramos muy bien en el partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo, y creo que el desacierto nos ha pasado una factura psicológica enorme, porque empezamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, acciones cómodas, y no éramos capaces de meter. Sin embargo, la defensa nos permitía seguir ahí, ¿no? Me parece que es 14-9 o 16-9 del primer cuarto lo muestra. Pero creo que ese desacierto nos, como decía, creo que aparte de los méritos defensivos del Breogán, que ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto, y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, bueno, pues encajamos varias acciones, yo creo que de mucho mérito del equipo local, y nos llevó a una distancia importante.

0: Vinga, més bàsquet a la fase d'ascens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria, derrota del GEC.
1: Lleó 83, GEC 67.
0: Doncs haurà de remuntar 16 punts en el partit de tornada, complicat, doncs aquesta complicada l'eliminatòria per al conjunt gironí. I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final a partit únic, ahir es van jugar un parell de partits que a més vam poder veure a través de la xarxa Més i a les televisions locals també.
1: Vic 75, Mollet 78. Mollerus a 82, Navas 67.
0: Doncs el Mollet es va imposar a Vic, Ràdio Vic, Pep Portet.
2: Bona tarda. El DM Grup Mollet va superar ahir per un ajustat 75 a 78 el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic en un maig igualadíssim i que es va decidir al final pel major encert dels vallesans. El maig va començar amb un Mollet més efectiu que es va posar 0 a 6 de sortida per tancar el primer quart 17 a 21 per davant. El Vic va recuperar però no es va poder posar mai per davant i el quart va acabar amb empat per un 37 a 41 pel Mollet al descans. El tercer període amb més errades i tensió va caure pels locals que van arribar amb un 55 a 55 a falta de 10 minuts i amb tot per decidir. Una mostra de la igualtat constant és que la màxima diferència pels locals en tot el partit va ser de només 3 punts, mentre que pels vallesans va ser de 7. En el darrer període es va mantenir la igualtat, amb el Vic fallant 3 tirs lliures consecutius quan portava un 67 a 64 a favor, amb 5 minuts per jugar-se. A un minut pel final i 70 a 73, el Vic va tenir possessió per empatar, però no va encertar i el Mollet es va posar 71 a 76. L'empenta final dels locals només va servir per ajustar el marcador fins al 75 a 78 final. Josep Maria Marçà, entrenador del Mollet.
3: Bueno, jo crec que és un bon partit a detall, que al final s'ha de... Bueno, jo crec que la nostra veterania a vegades és un hàndicap, però nosaltres amb poca renda, si sabíem que si arribàvem vius al final era quan teníem opcions i és el que hem fet, no? El Vic és un equipàs, però nosaltres menys el dia de la Lliga Catalana estàs els 3 dies sense portar el partit on volíem nosaltres. Però bueno, quan guanyes de 3 pot guanyar qualsevol. I ara, doncs, el premi, anirem a fases i com sempre he dit en aquestes eliminatòries som un equip perillós, 3 dies seguits no crec que podem, el format no ens ajuda, però bueno, si algun equip ho pot fer és aquest.
2: L'altra cara de la moneda era Joan Ereza, el tècnic local, emocionat i amb llàgrimes als ulls com la majoria de jugadors, comentava el fatídic desenllaç i confirmava que no continuarà a la banqueta la temporada vinent per decisió pròpia.
4: Bueno, tant falta tant cert, no? Al final hem tirat triples molt sols que acostumem a ficar, a tirar dos, i no hem tingut l'encert. Hem lluitat, hem jugat les nostres cartes, hem comès errors, però normal, teníem davant un bon equip que ha fet molt bon partit i als moments finals ha estat més encertat, no? Res, i al final és un d'aquests partits de tots els dos volem guanyar, no? I és de cara o creu i ens han guanyat. Hem tingut aquest encert d'un parell de triples al final, nosaltres no. Jo és la meva despedeixo del Vic i així ho tinc ahir. Ja ho comunicarem, però bé, realment tinc molta gratitud al club, a la gent. Ha estat com a casa i ha sigut l'hòstia.
2: A Lila Jai, amb 15 punts i 5 rebots, va ser el més valorat del maig, ben acompanyat per David Vidal, que jugava el seu darrer partit, autor de 17 punts i 9 rebots. Pel Mollet, més coral, Marzo, Belver, Pagès i Rodríguez van anotar 13 punts. Ara els molletens disputaran, d'aquí a 2 setmanes, la fase d'ascens a segona federació, on, com diu el seu tècnic, el format de 3 partits gairebé seguits no els afavoreix.
0: Doncs el Mollet que passa, i passa també el Mollerussa, que va guanyar amb molta diferència al Navàs i, per tant, continua endavant. Havia estat campió, recordem, i va perdre l'eliminatòria de campions. Després del partit, escoltàvem del costat del Mollerussa, Martí Duc.
5: És un premi enorme, que el que busquem, el que portem buscant tota la temporada, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és el primer any del club a la categoria. Però clar, quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i bueno, ara volíem arribar aquí amb opcions reals al final. Sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, per tant, molt contents. Home, ja que hem arribat aquí intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat perquè jugarem contra 3 equips més que seran d'un gran nivell i bueno, hem d'anar... Pues, bueno, jo et diria sense por, ja no tenim res a perdre, és anar a disfrutar del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet, jugar amb els que siguem molts o siguem pocs, i a donar-ho tot.
0: I del costat del Navas, aquesta era la lectura que feia Marc Bataller.
6: Bueno, nosaltres sabíem que era un partit difícil, fora de casa, que tant amb el sisè jugador...

0: bueno, crec que ha hagut un moment del partit que ens han dominat el rebot i ens han tallat el nostre ritme de joc. I bueno, aquí s'ha decidit una mica el partit. Al principi de temporada hi havia gent que parlava de nosaltres, sobre el tema de l'equip, eren pocs jugadors, jugadors molt, molt nous, un equip nou, i la veritat que no tinc res més a dir de que estic orgullós d'aquest equip i que tard o d'hora se'ns donarà.
1: Vinga, són les 9 i 19 minuts. Vinga, que l'actualitat mana i hem d'anar primer a la sala de premsa del Sadar, on Manolo González analitza ja la victòria per 1-2 que dona la salvació a l'Espanyol.
2: Molt, molt content, perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui ara potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
3: I s'ha vist això, no? Que al final hem passat 18 jornades analitzant què ens passava, esto, lo otro, ens han passat moltes coses, però que al final, doncs, quan ens hem tret aquesta cosa mental de pensar que no sabíem guanyar, que ens havíem oblidat, i ho havíem fet molt bé la primera volta, però ens havíem oblidat del camí, i ara doncs s'ha demostrat que l'equip ha tornat a fer-ho.
2: Sí, perquè al final ens oblidem a vegades que els jugadors o els que estem aquí són persones, que patim molt, que la gent es pensa que vas allà, vas a casa, que ja està, que la teva vida és aquesta, que et dona igual, i que al contrari. Nosaltres, jo he dit sempre, al vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent. Al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo, eh? Els podem agradar uns més, altres menys, però els hem deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
1: Doncs Manolo González, ben feliç i ben cofoi per aquesta victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, que fa que l'Espanyol ja estigui salvat matemàticament. No està salvat, i de fet no depèn de si mateix el Girona, mare meva com està la zona baixa, eh? Sevilla i Alavés 43 punts, Osasuna i Elx 42, i amb 40, llevant Mallorca i Girona, el Mallorca i el Girona ara mateix en zona de descens. El Girona, recordem, rebrà l'Elx a Montilivi, si guanya superaria l'Elx, però hauria de mirar què fan llevant i Mallorca. La Mallorca juga a casa amb l'Oviedo, ja descendit, per tant, a priori sembla un partit fàcil pel Mallorca, i el Llevant jugarà al camp del Betis, un camp força complicat. Per tant, el Girona, amb una victòria, si aconsegueix guanyar l'Elx, podria arribar a salvar-se, però no depèn de si mateix. Anem a veure què diu Mitchell, el Metropolitano, després de la derrota 1-0 al camp de l'Atlético de Madrid.
4: És la nostra responsabilitat mirar cap endavant i ser capaços de, depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. El que vol estar amb nosaltres, perquè necessiten a tothom, perfecte. És l'últim partit a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest tipus, i un mes. Final, per fer història, continuar a primera divisió.
5: Xavi.
6: Hola, Michel. Amb la jornada com ha quedat, dissabte vinent, si no canvien, tu vas dir l'altre dia que era el partit més important de la història del club, suposo que ara pensem que és aquest dissabte, i què esperes dels teus jugadors i també de la gent de Montilivi? Què n'esperes aquest dissabte?
4: El que hem fet fins ara. Donar tot per un objectiu que és molt difícil per molts equips, ho hem vist, i la classificació ha fet que estiguin en aquesta posició ara mateix, però depenent de tu mateix és clau.
7: Dentro y fuera de la pista.
1: Doncs és Mitchell a la sala de premsa de la Metropolitano després d'aquesta derrota 1-0 davant l'Atlètic de Madrid, que fa que hagi de guanyar l'Elx l'última setmana i està ben pendent del que facin els rivals directes.
8: En joc amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 24 minuts. Anem a començar a parlar de waterpolo, que tenim molta teca. Champions femenina. Es van jugar els quarts de final de partits de tornada i ja tenim dos equips catalans classificats per a la final a 4 després d'aquests marcadors.
9: Roma 10, Mataró 12.
5: Buliacmeni, 14, Sant Andreu, 15, Olympiacos, 10, Sabadell, 8.
1: Doncs el Sabadell queda fora, feia 4 anys seguits que jugava a la final a 4, s'ha quedat fora, però seguiran a Mataró i Sant Andreu en una final a 4 que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semifinal serà el Ferencváros hongarès, on per cert jugarà la rubinenca Bea Ortiz, i el Mataró jugarà bitllet per la final contra l'Olympiacos grec. Per tant, hi hauria opció de que hi hagués una final catalana. El Sant Andreu, que defensarà el títol després d'una victòria molt patida als penals, però molt treballada a la piscina del Buliacmeni, que ens analitzava així ahir el seu tècnic Javi Aznar.
9: Al final el que importa en aquests partits és la classificació, però és una classificació especial. Crec que davant de les circumstàncies que hem tingut durant el partit, aquesta victòria crec que és molt important pels ànims, per l'autoestima, i crec que arribem a aquest tram de la temporada amb un plus d'il·lusió per tot el que ha costat arribar-hi. Per tant, molt content, molt orgullós. Crec que aquestes noies s'ho mereixen tot, sempre ho dic, i avui més que mai, perquè la veritat és que dels pitjors partits que hem tingut en contra, amb totes les circumstàncies. Per tant, molt content i molt orgullós, com deia, i tant de bo que aquest partit ens serveixi per treure coratge i anar a la feina al fora per totes.
1: Doncs el Sant Andreu jugarà contra el Ferencváros, a la Mataró contra l'Olympiacos, després de guanyar per segona vegada a la Roma. Així analitzava la victòria Clara Cambrai.
10: Molt contentes, ara mateix molt contentes d'haver assolit aquesta classificació a la Final Four. Ha sigut un partit complicat, però ho esperàvem. Les dues primeres parts crec que ens ha costat una mica entrar en partit, però estàvem defensant molt bé, que és l'important, i és el que ens ha permès doncs, la tercera part trencar-lo. No sé quin ha sigut el parcial, me'l he de mirar, però jo no sé si 4 o 5 a 1. I això ens ha permès ja, doncs, a l'últim quart, poder-nos relaxar, que no és bo, però que segurament és el que ha passat, perquè hem acabat amb 10 a 12, però contentíssimes d'assolir aquesta tercera Final Four en 4 anys, i anem a Malta per totes.
1: Doncs a per totes, el Mataró i el Sant Andreu en aquesta final a 4, com deien, que jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. Vinga, ens aturarem 3 minutets. Encara parlarem de més waterpolo, perquè a l'Eurocup tindrem final catalana i moltes coses més aquí a l'Enjoc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Mar...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'Enjoc, darrera mitja hora del programa. Estàvem parlant de waterpolo europeu, havíem analitzat la Champions femenina amb aquesta final a 4 a Malta del 10 al 12 de juny, on tindrem el Sant Andreu, que defensa títol, i també el Mataró, ha caigut el Sabadell, i el bon moment de forma del waterpolo femení català doncs queda refrendat també perquè a l'Eurocup femenina tindrem final catalana després de la doble victòria a domicili ahir a les semifinals en els partits de tornada.
2: Trieste 13, Barceloneta 14, Manna 4, Catalunya 11.
1: Doncs doble victòria del Barceloneta i del Catalunya, que jugaran entre si la final, una final anada i tornada, que jugarà el 27 de maig i el 3 de juny, primer a la piscina de Sant Sebastià i després a la piscina Sant Jordi. Una doble final, o una final catalana, amb una doble victòria a domicili, la del Barceloneta, déu-n'hi-do, 13-14 a la piscina del Trieste. Va ser molt batallada, molt patida, però al final un gran triomf per al conjunt de Xus Martín, a qui volem saludar. 9:31 minuts. Xus, com estàs?
3: Hola, bona tarda.
1: Moltíssimes felicitats per aquesta victòria patida, però merescuda.
3: Sí, la veritat és que va ser un partit molt intens, molt dur, sabíem de la dificultat, després del partit d'anada amb l'empat que portàvem, i bueno, van estar patint fins al final, i al final, doncs, bueno, molt contents per la victòria i aquest va ser la final.
1: Ah, per als que no vam poder veure en directe el partit, en què es va fonamentar aquest triomf tan treballat, 13-14?
3: Bueno, la veritat és que vam començar a perdre el marcador, vam estar patint moltes expulsions en contra, i sí que és cert que, bueno, vam mantindre el marcador ajustat gràcies al nostre atac. Vam estar molt encertades a les superioritats numèriques, i jo crec que això ens va donar la possibilitat d'estar amb igualtat en el marcador, encara que el número d'exclusions portàvem a mitja part 9 exclusions en contra per 3 a favor. I és veritat que a la tercera part, doncs, bueno, van equilibrar una miqueta l'arbitratge, el tema d'exclusions, i ens va permetre agafar un avantatge en el marcador que vam aguantar fins al final.
1: Sí, aquest 11-14 que agafeu quan quedaven pocs minuts segurament va ser clau, tot i que elles al final no van llançar la tovallola en cap moment.
3: Sí, la veritat és que vam ficar 3 gols en 2 minuts i mig per jugar. Semblava que ja ho teníem fet, però elles van aconseguir 2 gols molt ràpids amb els següents atacs, i això va fer que ens fiquéssim amb un gol a sota. I bueno, amb l'última possessió d'elles vam poder defensar i recuperar la pilota amb 28 segons que quedava de possessió. Vaig demanar temps mort, l'objectiu era aguantar la pilota fins al final, i així va ser, i vam aconseguir la victòria.
1: Què significa pel Barceloneta aquesta primera final europea de la història? Hem insistit molt, no?, que era la primera participació, i que, per tant, a mesura que anàveu superant rondes, era en plan de dir, hòstia, compte que la Barceloneta està arribant molt lluny, però era la primera vegada.
3: Sí, per nosaltres la primera vegada que juguem a Europa, evidentment pel club és una cita històrica, i evidentment, doncs, bueno, quan vam arrencar la competició, doncs, teníem moltes ganes de jugar aquesta competició, d'arribar el més lluny possible, i evidentment, doncs, bueno, hem anat passant rondes, superant obstacles molt, molt difícils, com els quarts de finals contra el Pol Esbia holandès, i guanyant fora de casa. En aquest cas també hem guanyat fora de casa, i bueno, l'equip ha crescut des de la principi de temporada fins ara, amb un equip jove, doncs, va agafant experiència a poc amb aquest tipus de partits, i ens ha donat, doncs, aquest pas a la final, que pel club és històric.
1: Clar, suposo que des del moment en què vas agafar el femení, una mica l'objectiu era aquest, no? Fer créixer el femení com en el seu dia ho vas fer amb el masculí.
3: Sí, evidentment, jo quan agafo aquest projecte, doncs, el club em demana, doncs, una miqueta fer créixer el que és la línia del femení, no només al primer equip, sinó en totes les categories inferiors. Comencem a treballar, ens lancem una temporada, i estem amb aquest punt de treball, doncs, intentar fer a poc a poc de passos endavant, i la veritat que és que estem molt contents, perquè ja dic, jugar en la segona temporada una competició internacional, jugar a la final, i que mica en mica, doncs, el projecte es vagi consolidant, doncs, això diu que estem fent bé la feina, i bueno, la idea és seguir creixent i aspirar a més coses més altes.
1: I la gran final contra el Catalunya, us coneixeu perfectíssimament.
3: Sí, la veritat és que al final, doncs, una final catalana amb un rival que es coneixem molt bé, que la Lliga hem empatat els dos partits, hem guanyat a la tanda de penals, però saps el qual significa, doncs, que estarà una final molt igualadíssima i que segurament, doncs, el playoff de la Lliga podem tornar-nos a trobar pel 5-6 lloc de la Lliga. O sigui, és que ara tenim 2-3 setmanes que podem acabar jugant 4 partits amb ella. O sigui que serà un final de temporada molt dur, amb un rival molt difícil, i bueno, esperem que surti bé i que puguem treure i guanyar el que crec que és títol pel club.
1: I els resultats parlen, eh? El waterpolo femení català està on fire, podem dir. O sigui, tenim el Sant Andreu i el Mataró a la final a 4 de la Champions. Llàstima el Sabadell, que aquest any no ha entrat. Vosaltres dos enfrontant-vos a la Eurocup. Es pot dir que el waterpolo català femení ara mateix està a l'elit d'Europa, no?
3: Sí, jo crec que ja tenim la millor lliga del món. Totes les jugadors a nivell internacional volen venir a jugar aquí a Espanya, i evidentment això anima, doncs, a tots els clubs a fer una inversió, a millorar any tres anys, i evidentment, doncs, que hagin dos seguits de la Final Four de la Champions i dos finalistes de l'Europa Cup, doncs, bueno, diu molt del nivell que hi ha a la nostra lliga.
1: Doncs 27 de maig i 3 de juny. En dimecres seran els partits d'anada i tornada. Primer a la piscina Sant Sebastià, després a la piscina Sant Jordi, d'aquest Catalunya-Barceloneta. Què esperes d'aquesta final?
3: Doncs pues bueno, espero que sent aquí a casa, a Barcelona, amb dos equips catalans, pues, s'ompli la piscina, que hagi un bon grandíssim ambient. I, evidentment, pues, serà una finalíssima, que són dos partits, que és anada i tornada, i sapiguem, pues, bueno, després de superar aquestes dues limitàries que hem tingut, patint molt i pràcticament traient-les fora de casa, els dos partits, pues, bueno, esperem una eliminatòria molt igualada i que, bueno, esperem que surti bé com fet fins ara.
1: Doncs que es vegi un gran espectacle i, com s'acostuma a dir en aquest cas, que guanyi el millor, perquè en aquest cas, evidentment, amb dos equips catalans no ens decatarem per una o per l'altra. Xus, moltíssimes felicitats i a seguir fent créixer el waterpolo de casa nostra.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: Doncs Xus Martín, ben content, el tècnic del Barceloneta, amb aquesta victòria 13-14 a la piscina del Trieste. Més senzill o còmode, podem dir, ho va tenir el Catalunya, que també venia amb un empat del partit d'anada. Semblava que tindria un partit complicat a Hongria, però va guanyar 4-11. Molt bona defensa del conjunt gracienc, que entrena Javi Belmonte, amb qui també parlàvem ahir en aquest programa.
4: Molt content, hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, sobre hem fet un partidarro, així que contentíssims tots. Teníem molt clar que havíem de millorar el nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat quasi gairebé la perfecció. Al final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat, veníem, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat, ja no pel resultat, sinó amb el joc, pues, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i forces de seguir.
1: Vinga, 9:38 i més waterpolo, perquè també s'han disputat competicions domèstiques a la divisió d'honor masculina. D'una banda, partits, segons partits de les semifinals, el millor de 3, amb aquests marcadors.
2: Barcelona 4, Sabadell 7. Terrassa 11, Barceloneta 17.
1: Doncs Barcelona i Sabadell hauran de jugar un tercer partit aquest pròxim dimarts per veure qui és el finalista que acompanyarà el Barceloneta, que ja és a la final, després de la victòria ahir 11-17 a la piscina del Terrassa. Guanya la sèrie el conjunt mariner per 0-2. Després del partit, això deien els tècnics Sergi Mora, el del Terrassa, Fran Fernández, el del Barceloneta.
5: Sens dubte, avui el primer que faré és felicitar l'equip. Crec que han encarat una setmana de play-off amb el primer partit perdut amb un gran equip. Han encarat aquesta última setmana sabent que podria ser l'última. Crec que ha sigut de les millors setmanes que hem fet durant la temporada. I a més, el que els he demanat, el que hem corregit del partit d'anada, crec que ens ha sortit bé. Ho hem pogut corregir i estic encantat i molt, molt content pel partit que han fet. És felicitar l'equip.
6: Hemos estado un poco mejor. Lo del pasado, el pasado partido fue un toque de atención. Sabíamos que no podíamos venir aquí relajados. Es verdad que también para los chicos es difícil porque tienen que jugar. Jugamos el pasado miércoles, ya vamos desde el lunes fuera de casa. Es llegar, prácticamente no podemos entrenar, cambiar el chip, la fatiga, los viajes. No es fácil para ellos. Pero bueno, es nuestro trabajo, es la competición. A este nivel no nos podemos quejar. Tenemos que estar preparados para todo esto y para más si queremos ser realmente campeones de lo que queremos ser campeones. Y no me voy satisfecho del partido de hoy. Creo que hay jugadores que han dado un paso al frente, pero hay otros que siento que se me han quedado atrás.
1: I d'altra banda, divisió d'honor masculina, play-off per plaça europea. Ahir es van jugar a les semifinals els partits de tornada.
2: Mataró 19, Rubí 9. Sant Andreu 15, Echeide 12.
1: La final la jugaran Mataró i Sant Andreu. I el play-off de permanència, partits de tornada de semifinals. De fet, un partit que jugaven dos equips catalans.
2: Mediterrani 13, Catalunya 13.
1: I en aquest cas el Mediterrani ja al·ludeix al descens, també ho ha fet el Cavalla, i per tant el Catalunya s'haurà de jugar a l'última plaça de permanència davant del Ciudad de Ceuta. Vinga, 9:41, parlem d'hoquei patins, hoquei lliga masculina, quarts de final en el play-off pel títol. S'han jugat ja els primers partits en aquestes sèries, el millor de 3.
2: El partit que enfrontava Igualada i Voltregà aquest diumenge a les 6 de la tarda han arribat als penals on ha guanyat l'Igualada 1-0. Per la resta de partits, Calafell 1, Reus 8, Barça 2, Noia 1, Liceo 3, Lleida 2.
1: Doncs l'Igualada que agafa els penals d'avantatge en aquesta sèrie, també ho fa el Reus amb una victòria contundent a la pista de la Calafell, i el Barça va haver de patir per guanyar 2-1 a la Noia, però va treure aquesta eliminatòria, aquest primer punt dels quarts de final, en un partit que analitzaven així Ricard Ares, el tècnic, i Eloi Cervera, també mirant al futur.
7: Bé, venim en una bona dinàmica de resultats, de victòries. Vam perdre la final de la Champions, però abans de la Champions i en la pròpia competició, més aquesta victòria, havíem encadenat diverses victòries seguides. I bé, la línia de solidesa. Hem encaixat un gol. Diu molt del Xenxo i del Carles. Per tant, seguim endavant, contents, i ara recuperar bé l'equip, preparar bé per al partit de dissabte a Noia.
8: Sí, penso que venim també d'aquesta Champions una mica ressentits, tot i que amb les línies que són positives, vam ser allà, vam competir-ho tot. I l'equip es troba en un bon moment, molt sòlid, molt compacte, molt junt, i així hem de seguir fent-ho fins a final de temporada. Bé, sí, avui hem pogut fer un gol, la veritat que molt content, però bé, a seguir sumant a l'equip amb gols, amb assistències, amb defensa, amb el que faci falta.
1: I de la banda del Noia, aquesta era la lectura que en feia el tècnic, Carlos Cortijo.
9: Bueno, yo creo que hemos hecho un gran partido, el partido que tocaba para poder ganar aquí. Y lo hemos llevado, los jugadores lo han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, y hemos tenido opciones de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en el Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido ponernos por delante, porque igual allí se hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones.
1: Doncs els segons partits de la sèrie el pròxim dissabte, a 1:15 el Noia-Barça, a les 6 Lleida-Liceo, a les 8 Voltregà-Igualada i a les 9 Reus-Calafell. I a l'hoquei Lliga Plata Grup Nord es jugava l'última jornada. Ens va deixar aquests marcadors al Grup Nord.
2: GEC 5, Tordera 2, Companyia de Maria 3, El Picat 5, Lloret 4, Mataró 7, Dominicos 4, Vic 2, Hola Seta 3, Manlleu 5.
1: Doncs amb aquests resultats, el campionat pel Manlleu, 46 punts. El Lloret, que va perdre a casa davant del Mataró, perd la primera posició i perd l'ascens directe davant de la Manlleu. Però això queda en suspens. Per què? Perquè el Lloret ja ha manifestat a través del seu president la intenció d'impugnar aquest partit davant del Mataró en considerar l'alineació indeguda, en aquest cas, del porter del conjunt mataroní, que no és un altre que el Sergi Graner. Això ens deia precisament el president del Lloret, la intenció d'impugnar Josua Pérez.
10: M'adono que el porter en Sergi Graner constava en fitxa autonòmica, vale? Segons la normativa i la circular que va passar a primers de mes a la Federació Espanyola, un porter en fitxa autonòmica no pot jugar amb més de 10 partits i clarament no es pot alinear si no té la fitxa corresponent a, en aquest cas, Hockey Plata. I bé, quan acaba el partit, protestem l'acte per agressió indeguda del porter i ara pues, hem fet l'escrit al comitè de competició de la Federació Espanyola demanant dues coses, una que es doni per perdut el partit al Mataró per aquest fet i l'altra pues, sol·licitant l'ajornament de la primera jornada del play-off.
1: Doncs un play-off que, o bé Lloret o bé Manlleu, jugaran contra la Vilafranca, que és l'equip que ha acabat segona en el grup sud, que ens deixa els següents marcadors.
2: Sporting Alcoi 7, Barça Atlètic 4, Palafrugell 0, Vendrell 5, Alcorcón 5, Vilafranca 8, Espanyol 4, Igualada B 6, Girona 5, Alcobendas 6, Congrés 5, Olot 2.
1: Doncs amb aquests resultats, Igualada bé queda campió, però com que no pot pujar, els rumors apunten a que vendria a la seva plaça el Caldes, que és un dels equips que ha baixat de l'hoquei Lliga Masculina. I el Vilafranca, com a segon, jugarà, ja veurem si com contra el Lloret o contra el Manlleu, el segon de l'altre grup a la play-off per aconseguir l'altra plaça d'ascens. El tècnic del Vilafranca, Cito Expósito, ens deia això aquesta tarda.
11: Això fa que estiguem molt satisfets doncs, d'haver arribat fins aquí amb una temporada, un any en què nosaltres doncs, havia de ser una mica de traspàs perquè incorporàvem entrenador, incorporàvem 6 peces noves a l'equip, vam tenir baixes inesperades d'última hora i en aquest sentit doncs, bé, l'equip s'ha anat adaptant amb tot el que ens hem anat trobant. Insisteixo en que hem tingut algun altre entrebanc també en forma de lesió i la veritat és que estem satisfets, creiem que l'equip ha anat de menys a més i que arribem a un bon punt per poder disputar el play-off, per competir amb l'equip de l'altre grup que s'acabi definint per nosaltres. I bé, confiança màxima i també ganes de disputar l'experiència i confiança plena en que tenim les nostres opcions, les nostres possibilitats i que el nostre objectiu passa doncs, per intentar ser el que lliga l'any que ve.
1: Vinga, i parlem d'hoquei herba. A Divisió d'Honor Masculina arribem a la jornada número 21 i, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mangosà.
12: El Real Club de Polo s'emporta el derbi de la Divisió d'Honor Masculina de hoquei davant l'Atlètic Terrassa. El conjunt de Ramon Sala ha demostrat la seva fortalesa tant en atac com en defensa i ha deixat el partit sentenciat abans de l'últim quart. Tot i així, el conjunt arenc amb un gol de Xavi Castelló ha pogut retallar distàncies, però novament, el bon atac del conjunt del Polo ha marcat distàncies i només el Terrassa ha pogut retallar aquest avantatge de 2 gols en el tram final. El club ara ha perdut a casa davant el club de Campo i es queda sense Final Four a falta d'una jornada pel final del campionat. El conjunt d'Andrew Wilson ja pensa en la propera temporada i el Club Deportiu Terrassa està sent una de les revelacions de la temporada. Ha golejat per 0-4 a la Unió Deportiva Taburiente i s'apropa al grup capdavanter, tot i que recordem l'equip de Jordi Fitó ja no tenia res en joc, ja que acabarà en aquesta 6a posició.
1: Minut 28 al Camp Nou, s'avança el Barça, marca Rafinha de falta, Barça 1, Betis 0. Vinga, i volem saber també com ha anat la jornada número 21, però en aquest cas a la Divisió d'Honor Femenina d'hoquei herba, Miqui.
12: Un gol de Sofi Rogoski ha donat la final a 4 a l'Atlètic Terrassa al camp de la Unió Deportiva Taburiente. El conjunt de Sílvia Bonastre continua un any més entre les 4 millors de la Lliga. Un conjunt que també ha refermat la seva condició d'equip de Final Four és el Club Egara, que s'ha emportat el derbi davant el Club Deportiu Terrassa. Un Club Deportiu Terrassa que haurà de patir encara per assolir la permanència. Recordem que està en zona de promoció per la permanència. Marta Grau ha donat la victòria a l'equip de Joan Vidal. Com dèiem, tant l'Atlètic Terrassa com Club Egara han confirmat la seva presència a la Final Four a falta d'una jornada per acabar el campionat.

0: El reportatge en joc.
1: El veterà atleta Ignasi Melo, de 72 anys, s'ha proclamat campió d'Europa de marxa en els 10 i 20 quilòmetres a Madeira, en la categoria M70. Amb més de 60 anys de trajectòria esportiva i més de 120.000 quilòmetres a les cames, Melo reivindica l'exercici físic com la millor medicina per mantenir la salut física i mental. Aquest és un reportatge de Toni Bravo, de Ràdio Rubí.
2: Ignasi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Això, a tu, dels horts, no et ve de nou, eh?
3: No, em porto molts. He anat a bastants campionats internacionals, siguin europeus, siguin mundials, i la veritat és que m'ha anat molt bé.
2: A quina edat tens?
3: Doncs ara 72, a punt de 73.
2: 72, i vas recollir 2 ors individuals, els 10 quilòmetres, els 20 quilòmetres, i 2 de la selecció espanyola, també.
3: Sí, sí, correcte. Per exemple, en aquest cas, a Madeira, en marxa, doncs, de la meva categoria érem els 25, diguem, millors d'Europa, i, bueno, vaig quedar el primer amb les dues proves que es feien, els 10 quilòmetres i els 20. L'esport és una pràctica que jo crec que l'hauríem de fer tots durant tota la vida, a la mida de les possibilitats, perquè és un exercici que va molt bé.
4: Y ahí lo tenemos, y ahí viene, ahí llega,
2: ¡Copio! I t'has tornat, podríem dir, un viciat dels beneficis de l'esport, d'aquella dopamina, de tots aquells efectes positius que et dona el cor, i et dius, escolta, és que no, jo no. Això no ho puc deixar, no?
3: Absolutament correcte. Vull dir, la pràctica de l'esport, evidentment, genera un tipus d'hormones, la dopamina i altres que generen un benestar, generen una felicitat, que això. Però en els moments durs, jo recordo que a vegades arribava a les 9 del vespre cansat i amb molts problemes al cap, i li deia a la meva dona, ostres, estic molt cansat, saps què? Surto a córrer. I la meva dona no ho entenia, diu, no em dius que estàs cansat. Diu, sí, sí, però és que necessito sortir, necessito alliberar-me, cremar una mica tot aquest estrès per estar més relaxat. I, evidentment, em anava molt bé, i després dormia perfecte, i l'endemà, doncs, tornem-hi.
2: Tu has estat de baixa alguna vegada?
3: No, no, mai. Mai, mai. Jo he estat treballant 40 anys, no he agafat mai la baixa, i inclús aquests moments no prenc cap medicació, pràcticament no estic mai malalt.
5: Be happy. Look at me, I'm happy.
3: Per millorar l'estat físic i l'estat mental.
2: ...35 medalles, potser més, eh?, individuals als campionats europeus i mundials, atleta espanyola amb més rècords màster, amb un total de 20, crec, en diferents categories, el millor màster català de l'any en 4 ocasions, també.
3: A campionats mundials, ara l'últim va ser fa 3 anys i vaig quedar campió del món en 10 quilòmetres i subcampió en 20, però sí, sí, he participat en molts campionats. Això també et permet, doncs, visitar altres països, tenir amistats, doncs, amb atletes de tot el món.
2: Ara entrenes 5 cops per setmana, uns 10 quilòmetres per sessió. Això són les 3 voltes a la Terra que has fet, aquests 120.000 quilòmetres.
3: Sí, sí. Sí, sí, en aquests moments encara mantinc, doncs, uns 50 quilòmetres a la setmana, i comptant tots els anys que porto, que ja són 60 anys, dedicat a l'atletisme, doncs sí, he fet uns 120.000 quilòmetres, que són 3 voltes a la Terra.
2: I sense la teva dona?
3: Sense la meva dona, sí.
2: Veuràs tu, això donarà problemes, eh?
3: Sortim a passejar.
2: Quin és el proper repte que tens per davant?
3: Bueno, el proper repte és l'any que ve. Tinc els campionats del món, perquè això va un any, campionats europeus, l'altre any campionats del món, se celebren a Corea, tenim durant l'any moltes competicions locals, campionats de Catalunya, campionats d'Espanya...
2: Ignasi Melo, gran atleta. Quina bona marxa que tens. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, a vosaltres.
2: Per inspirar també a molta gent en aquest tema, per exemple, de salut. Moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, doncs, a vosaltres, i agraït que m'hàgiu convidat. Sempre que vulgueu, doncs, podem parlar d'esport, salut i felicitat.
2: I bona marxa.
3: Bona marxa.

0: Doncs vinga, darrer minut del programa. Eric, acaba el partit del Barça de bàsquet?
1: Doncs sí, el partit ha finalitzat i ha acabat a 97 per la Laguna Tenerife, 102 al Barça. Llavors el Futbol Club Barcelona que certifica aquesta victòria.
0: Doncs bona victòria. Continua guanyant també el Barça al Camp Nou 1-0 amb el gol de Rafinha de falta directa, minut 36 ja de la primera meitat. No, no tenim temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
1: Bona nit i bona setmana, Ignasi.
0: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. També els que usem per la tele, Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i que tingueu bona setmana.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. A Tarragona s'ha presentat aquesta tarda la 30a edició del concurs de castells i la temporada castellera audiovisual d'aquest 2026. Enguany, a més, el certamen arriba marcat pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals, impulsor i president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932. El president de la coordinadora de colles castelleres, Albert Torres, ha defensat que fer visibles els castells és garantir-ne el futur.
2: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
1: Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, ha destacat durant l'acte la intenció de sumar esforços.
3: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. I volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La temporada regular arrencarà el 24 de juny per Sant Joan, a Valls, i inclourà una vintena de retransmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió, que es podran seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. També s'hi afegiran una vintena més de retransmissions d'àmbit territorial. La temporada també inclourà nous continguts, sèries i documentals, entre els quals un dedicat a la 30a edició del concurs de castells com a l'espectacle casteller més gran del món. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns afronten una setmana decisiva per poder rubricar un acord de pressupostos. Tot apunta que demà dilluns es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital pactada entre govern i Esquerra i paral·lelament negocien que Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. Mentrestant, els comuns negocien una actualització del seu acord i afegeixen la retirada de l'R Aeroport sobre la taula. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes i els enviï al Parlament. Si tiren endavant, serien els quarts pressupostos aprovats d'aquesta dècada. Tot això, el PP, liderat per Juan Moreno, perdria l'actual majoria absoluta a Andalusia i es quedarà amb 52 diputats, amb el 50% dels vots escrutats en aquesta jornada electoral a terres andaluses. D'altra banda, més de 92.000 persones han visitat aquesta setmana la 44a edició del Saló del Còmic a Barcelona, que ha tancat portes aquest mateix diumenge, i en plana esportiva el Barça està tancant ara mateix la penúltima jornada de Lliga Primera Divisió, guanyant 1-0 el Betis en temps de descans. Aquesta tarda l'Espanyol ha guanyat el camp d'Osasuna i ha aconseguit segellar la permanència, mentre que el Girona ha perdut al camp de l'Atlético de Madrid i està en zona de descens sense dependre d'ell mateix per l'última jornada. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir... L'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, la veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato, permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo, la va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir, hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato, per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas.

Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fix a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola, Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes.

aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era El genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys, eh? I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonía Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Suite.

0: bo.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Però el piano, on és el piano, Montse?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i a molts amics que, per el que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè, a més, Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè, clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metrópolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la.

L'Ontel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: Against the wind. Against the wind. Surrender against the wind. Contra el vent. Against the wind. Que Bob Seger i la seva Silver Bullet Band va publicar el 1980. Però que està aquí sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir, no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
2: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia allò, el servicio social, no ho sé. Bueno, aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què, de desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i, en sentir-la, em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antic de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria, així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu, La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant, vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I al poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Guai. Una cançó guai, eh? En la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973. Estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Com ven i barca nova, no? Que va i torna, vull dir, eh? Va i ven, sí. Ai.
1: We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a Dolce Vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Vallvé de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa. Com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions Revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley de promoció a les emissores de ràdio que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Vallver de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos de xoc. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de, va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el lluny a octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per al dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
4: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i a altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, eh? Que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'Estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos 2 posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío. Ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor. Aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños. Y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Ah, bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro i una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere. Sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cottonfields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Bold. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo, en aquest cas amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup després que els seus membres s'haguessin dispersat van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

Que bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: cómo es su corazón.
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Out of Stone. Cor de pedra. Els Stones, esclar. Però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar? Mm?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "No n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "Mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia. Passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: ¿La canción de mi vida? Pues, no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

tendra, senzilla, molt curta, 1 minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

No reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes, Coco?

els primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabatés? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar...
0: Que malament t'ho devies passar, no?
1: No, són moments de tensió, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, però quan t'enganxen al directe, doncs clar... Però, bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està... Aquesta és més graciosa, és... Normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps... quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno, és que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan sempre... tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apolo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey. Que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet, grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidona, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona? Ah. Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Ulli de Ràdio. Ivan Usson, se sigui, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com esteu?
1: Pues mira, per aquí.
0: Peorots. Sí,
1: podem dir. Estàs en una setmana costosa, dura.
0: Sí. A nivell d'actualitat, avui, deixeu-me dir, estic mirant el caso Hartung, segona temporada.
1: Sí.
0: I m'he quedat, no diré el que ha passat, però m'he quedat molt sorpresa que jo em pensava que hi havia certes morts que no podien passar.
1: Aquestes són les sèries bones, quan passi això.
0: Pues,
1: com Juego de Tronos, que t'encarinyes amb tothom i te'ls van matar
0: bueno,
1: tota
0: l'estona. No és que t'encarinyis, però és que s'acaba la temporada molt aviat. Per mi, vamos, no sé, encara no l'he acabat, però m'ha sorprès molt com s'està gestionant aquesta segona temporada.
2: Jo he de dir que m'he dormit al segon capítol.
1: Oh.
0: Del caso Hartung?
2: Sí.
0: Ai, si no ho has vist...
2: El dono per acabat.
0: El dono per acabat.
2: Absolutament.
0: És que...
2: No em ficaré tirant darrere, però...
0: És que no, però no té...
2: Mareta meva, quin ritme.
0: Això espanyola, o més cap al sud, tiraria millor aquesta sèrie.
2: Com?
0: La mateixa trama. Feta en països més cap al sud, tiraria
2: millor.
0: Bueno,
2: el problema millor. És que té un terreny absolutament nòrdic.
1: Sí. Clar.
2: I el ritme nòrdic...
0: Costi.
1: És diferent.
2: És molt lent.
0: Costi.
2: Vale,
0: sí.
2: És molt lent.
0: Sí.
2: I et diré que el doblatge en castellà és molt dolent.
0: Ah, no, però és que clar, jo la miro amb...
2: Clar, però...
0: Que també en anglès tampoc és massa bo, eh?
2: Però és doblatge.
0: És doblatge en anglès, sí.
2: Clar,
1: ah, o sigui, el mires doblat en anglès, clar, perquè és una sèrie nòrdica.
2: Està en danès, jo per mirar-lo doblat en anglès me'l fico doblat en castellà. Doncs, que mal.
0: Ja, però així practico l'anglès. I el bo és que el que diuen, i el, és a dir, els subtítols en anglès i la traducció en anglès no concorde. Llavors aprens molts sinònims.
1: Ah, mira.
0: És veritat.
2: Jo és que quan, sempre he dit més d'una vegada que jo quan miro una sèrie no vull aprendre.
0: Bueno, però ho interioritzes. Uf. Uah, Sergi, estàs molt malament.
2: Avui no seré divertit, ja aviso.
0: Ja.
2: Tinc més ganes de plorar que de ser divertit.
0: Et dono llibertat.
2: Per marxar quan considera, no?
0: Sí.
2: Estic fora, no us enganyaré.
0: Ivan, tu tens actualitat?
1: Sí, mira, tinc una cosa, un parell, de fet. Adam Scott, protagonista de Severance, protagonista i productor executiu, assegure... que no trigarem tant de temps en veure la tercera temporada com la segona. Em va fer molta gràcia un comentari que va llegir amb aquesta notícia dient, bueno, és que la segona ja va trigar menys que la primera, perquè la primera va trigar 13.000 milions d'anys, no? Com fent referència a... bueno, pues això.
0: Uh-huh.
1: No me'n fio ni un pèl, perquè encara no hem començat a gravar.
0: Molt bé.
1: Tot i que ja es veu a Adam Scott amb el cabell molt llarg. Però bueno, dit això, una altra cosa, La Casa de Papel... No sé si us heu sortit aquest anunci, suposo que sí a tots.
0: No.
1: Però bueno, jo per si de cas us ho explico, ¿vale? Ha presentat una nova sèrie seqüela. O sigui, el meme de los Simpson de Déjalo, ya está muerto, s'està fent real amb aquesta sèrie.
0: Vale.
1: De què anirà aquesta nova sèrie? S'especula que seria protagonitzada pel coronel Tamayo, que era el principal antagonista de les tres últimes temporades, que fa una búsqueda de l'or que van robar aquesta gent.
0: Uh-huh.
1: Qui voldrà veure aquesta sèrie? És una molt bona pregunta. Perquè...
0: Ningú.
1: Correcte. Perquè jo crec que ja... O sigui, si Berlín, que era el personatge aparentment més fort de La Casa de Papel, ja no ha tingut la tirada que s'esperava...
0: Parlem de la presentació de Berlín a Sevilla?
2: Què ha passat?
1: Si voleu parlar-ne, parlem, perquè jo no tinc...
0: Tota la... Bueno, jo les imatges i vídeos que he vist, tota la parafernàlia, em sembla massa excessiu.
1: No, no, i a més, per una cosa que Pedro Alonso ja ha dit, que ja està fart de Berlín, eh? Que ja n'hi ha prou, que ja amb això s'acaba. Que normal.
0: Ja, perquè, ja, però no sé.
1: Perquè, clar... Portemort, perdó per l'espoiler, però qui no hagi vist La Casa de Papel, però Portemort des de la segona temporada de La Casa de Papel.
0: Sí.
1: Des de la segona es van fer 5.
0: Sí. Vale, ja.
1: Després es va fer una preqüela.
0: Clar,
1: és que...
0: Sí. Bé, en tot cas, avui el que farem, repassarem les sèries més premiades de la història gràcies al treball incombustible de la pàgina web InStyle.
2: Molt bé, perquè... gràcies a ells. Sí. Ens agrada.
0: He de dir també que he seguit tot el que deien, però després he trobat tres sèries més d'una altra pàgina que no recordo, que també les han posat com a més premiades, per tant les repassarem totes i ho matem així. La primera... que repassem, evidentment, és Joc de Trons, que ha rebut 57 premis.
3: What unites people? Armies? Gold? Flags? And the great game is terrifying. Power is a curious thing. It's a trick. A shadow on the wall. Power resides where men believe it resides.
4: I shall wear no crowns and win no glory.
0: Va rebre 57 premis i, segons aquesta pàgina web, ostenta el rècord absolut de galardons, de guardons. La història diu, ja la coneixem de sobres, jo no he mirat Joc de Trons. En un continent fictici, diverses famílies lluiten per ocupar el tro de ferro després de la mort del rei. Això comporta una gran guerra política i militar entre diferents cases, amb trames d'intriga, traïcions i, per suposat, escenes impressionants de batalles. El seu èxit, la seva qualitat, van ser tals que van arribar a guanyar 59 Emmys al llarg dels seus anys.
5: Tenim un problema, Judit.
0: 57 i 59.
5: Llavors,
0: això també va ser la Paeria de Lleida, que no s'acaben de
5: quadrar. Com ho fem?
0: Jo tiraria per 57.
5: Jo et diré que 59 Emmys és gairebé impossible.
0: Perquè no n'hi ha tants.
5: Tinc la sensació... Bueno,
1: És que hauria d'haver guanyat moltes categories cada any, eh?
5: Clar, jo crec que serà o 5 o 9. És a dir, jo crec que o el 5 o el 9 s'han colat. Llavors serà o 9 Emmys o 5 Emmys.
0: Epa!
5: Com a millor sèrie.
0: Clar, clar.
5: Entenc, però vaja.
1: Estic fent una recerca ràpida, a veure si Gemini...
5: Sèrie de més a menys, eh? Joc de
0: Trons?
5: No,
0: bueno...
5: També
0: no
5: us aviso jo. Per mi...
0: La sèrie.
5: A nivell narratiu i...
0: Quantes temporades té?
5: Moltes, a tu, 8 en deu tenir.
1: 8 temporades.
0: Mare meva.
2: Però...
1: Cada any, tenim una temporada nova.
5: Crec que no va tenir el final que es mereixia, per exemple, l'inici de la sèrie, que va ser fantàstic. Les primeres temporades estaven molt bé, però al final jo crec que va deixar una miqueta de freds a molts.
1: No va tan desencaminada la Judit, de fet no va gens desencaminada, perquè jo tot arreu on estic buscant, 59 premis Emmy, eh?
5: Només Emmy?
1: Sí, sí.
0: Pues llavors...
5: Però i els altres premis? Manteneu o no?
1: Sí. Sí, sí, però això és el que diu.
5: Bueno, molt bé. Doncs 59 Emmys.
0: Sí, sí, deixem-ho així.
5: Però si té 59 Emmys, hi ha
0: no
5: més premis
0: tenir,
5: al món.
0: No, però llavors no pot tenir 57.
5: Tenim un, clar, n'ha de tenir molts més.
0: Claro.
5: Perquè tenim un exemple amb The Pit, per exemple, que si BAFTA, Emmy, no sé què, no sé quantos...
0: Mira, veus per la següent que concordi. La següent sèrie.
5: Bueno,
0: és que no sé com ho he fet. Bueno, ens basarem en la seva credibilitat.
5: Sí,
0: aquesta no tenim tràiler. La segona és Frasier, 37 premis, mantenint així el rècord durant molt de temps per una comèdia. És una de les comèdies, com dèiem, més premiades de la història, amb un humor molt característic i intel·ligent. És la spin-off de Cheers, que sortirà després també. Frasier Crane és un psiquiatre que després de divorciar-se torna a la seva ciutat natal i comença a la ràdio donant consells psicòlegs, psicològics.
1: Té una secció a la ràdio de Seattle que fa això.
0: Tu l'has vista?
1: Sí, la gent truca i li explica els seus problemes i ell intenta donar una solució com a psiquiatre que és.
0: Això és la sèrie?
1: Bueno, això és una de, això és la feina de Frasier a la sèrie. La sèrie segueix la vida de Frasier, les seves parelles, la seva feina, les seves històries.
0: I van fer un remake de 2 temporades al 2023
1: Lamentable.
0: I 2024. Sí.
1: Lamentable, sí. Sí.
0: Desenvolupa.
1: Frasier era una sèrie molt bona, però quan et dic que molt bona és que és una sèrie que té 12 temporades i les dues últimes són les que fluixeixen una mica. Jo, quan Daphne i el germà es casen aquí és quan jo ja començo a veure que ja no hi ha... Però, déu-n'hi-do, és una sèrie molt bona, molt divertida, i que la gràcia d'aquesta sèrie era, més que el propi Frasier Crane, tot el cast i tota la gent que l'envoltava. Per tant, quan es va recuperar aquesta sèrie, Frasier, bueno, no van aconseguir recuperar la part del cast original de la sèrie. De fet, només van comptar amb Frasier perquè uns havien mort i els altres van dir que ja n'havien tingut prou. Va haver-hi algun cameo esporàdic. Durant la segona temporada van intentar encarar-la més a tornar a que fos una mica més com la Frasier d'abans, tornant a Seattle, la ràdio, totes aquestes coses, però ja els va agafar tard. I el que més em va sorprendre d'això és que és això. La conclusió que vaig extreure és que el millor de Frasier no és Frasier, perquè quan el poses sol, no té gràcia.
0: Hòstia. Molt bé. Molt, no.
1: Molt divertida, Frasier, l'original. Mireu-vos-la. No sé en quina plataforma està. Crec que està a... no me'n recordo mai com es diu, aquesta que té Dexter.
0: Ah, no sé,
1: que en castellà es diu d'una manera, però en anglès és Paramount Plus. No recordo.
0: Ni idea, ni idea. Bueno, mentre repassem la següent busques, la tercera, diguéssim, al rànquing, és Los Simpson en 34 premis.

0: Mai l'havia escoltat tan extensament. Que és vital, que no els he vist. No els he vist.
1: A més, és que la capçalera de la Simpson
0: sí.
1: És llarguíssima.
0: Ja.
1: O sigui,
0: bueno, tampoc,
1: és llarga, però una sèrie, a més, comparada amb les sèries actuals, és llarguíssima.
0: Sí, això sí. A més, com que tampoc té massa ganxo.
1: I a més, no, al revés. El Simpson no té massa ganxo, la capçalera no té massa ganxo, què és el que no té massa ganxo?
0: La capçalera.
1: Home,
0: Judit, ja
1: m'estàs demostrant que no has vist mai Los Simpsons,
0: no,
1: perquè
0: pues
1: una
0: ja
1: de les coses més mítiques de Los Simpsons són el seu gag del sofà, que per cert l'han deixat de fer ja, que és que abans de cada capítol veiem, durant la capçalera veus com cada personatge arriba a casa. Me sembla al·lucinant estar explicant això a la ràdio.
0: Veus? Perquè
1: sí,
0: cada
1: sí.
0: Dia s'aprenen coses.
1: Tu veus com cada personatge va arribant a casa i va fer el seu camí. I quan tots arriben a casa hi ha un petit gag on, quan se senten al sofà, passa algo extraordinari.
0: Ah.
1: I això passa a cada capçalera. I és una diferent.
0: Vale.
1: Per tant, no pots dir que la capçalera de Los Simpsons no és una cosa mítica.
2: Jo sabia lo de que arribaven a casa, l'últim no.
0: A veus? Bueno.
2: Lo de que cadascú es veu com arribant a casa amb el cotxe, aparcant el pàrquing i això, jo sí ho tinc ubicat.
0: És que
2: cada sofà és diferent, no?
0: No he vist mai cap capítol.
1: No que cada sofà és diferent, que cada escena del sofà
2: és diferent.
1: Digues.
0: 34 premis, considerada com una de les sèries animades més reconegudes. En ella segueixen les aventures de cada personatge de la sèrie al llarg de les situacions absurdes i còmiques.
2: Molt bé.
0: Molt bé. La següent...
2: Encara se n'estan fent,
1: ja està,
2: no?
1: Eh?
0: A veure, espera, això ho tinc...
2: Se n'estan fent encara, no?
1: De Los Simpsons, sí, home, sí. No sé si van per la 38 o per la 39.
0: Mare.
1: I recordem que l'any passat...
2: No
1: l'any passat fa uns, mesos... No sé si l'any passat fa uns mesos, però vam dir que hi havia una pel·lícula de Los Simpsons en producció, eh?
0: Això
2: jo recordo jugar
0: sí.
2: Un videojoc.
1: Uf, jo te'n puc dir dos que són superdivertits. Jo... Los Simpsons Hit and Run i Los Simpsons el videojuego.
2: No sé
1: boníssims,
2: quin era
1: boníssims. Són molt divertits de jugar.
0: Molt bé, doncs la següent sèrie amb 29 premis és The Mary Tyler Moore Show.
3: Was the wife you played kind of an idealization of the American wife? There is no such woman. Most of them are wretched nags.
4: Yes, I think we all have our moments. Laura Petrie broke down and cried. She was nasty and short-tempered. And she was also sweet and soft, and she was many things.
3: Oh, no. I think she was sort of a strained idealization of the American woman, as she thinks she is, but it had no connection with reality.
5: Mary Tyler Moore was America's sweetheart.
6: Hardly anybody knows comedy like she does.
7: She was just masterful, but she was also incredibly inventive.
8: It's just that I couldn't go to a party knowing my son was on the verge of being sick.
9: Carl Reiner saw some spark of humor in me, and he started writing for me to be funny. She was...
0: Aquesta no és tan coneguda a Espanya, però sí als Estats Units, que va ser un èxit. També es coneix com la xica...

0: Ja ho dèiem abans, Cheers, amb 28 premis. Diuen alguns que no hauria existit sense Friends. I,
1: al revés, no, com? Clar, Friends no hauria existit sense Cheers.
0: Això, perdó. Perdó. Mira, al final estàs més fresc tu que jo. Va ser una de les sèries més exitoses dels anys 80 i va marcar tota una generació. La sèrie es desenvolupa a través de les persones que passen per un bar a Boston. Allí socialitzen, veuen i parlen de les seves vides i problemes, juntament amb el Sam, un exjugador de béisbol propietari del mar, i Diane, la camarera intel·ligent que amb la que normalment xoqui.
2: No és una sèrie...
1: Ojo, ara el que diré, eh?
2: És una de les grans sèries de la història. No és una sèrie que hagi envellit en absolut bé.
0: Bueno, costuma passar.
2: Per què? Però aquestes les dinàmiques de parell entre els personatges de vegades te fan aixecar una mica la cella i dir, ui, això és clar d'una altra època. A més, una cosa que curiosament amb Cheers, amb Frasier, que és l'spin-off d'aquesta sèrie, no passa en absolut.
0: Bueno...
2: Em dóna aquesta sensació.
0: Ja, no sé, és que no les he vist. No les he vist. 26 premis és la sèrie que és els premis que té la sèrie Hill Street Blues.

0: típica sintonia de les 4 de la tarda, eh?
1: Sí, sí, no, però de les 4 de la tarda del 70, eh?
0: Sí. Sèrie policíaca, en aquest cas, en la que trobem diferents personatges i trames per episodi.
1: No era una sintonia molt de sèrie policíaca.
0: No, pues a mi, de típica sèrie policíaca amb gos... A mi m'encaixa, eh? Ens submergeix en la vida de la comissaria de Hill Street, mostrant el treball dels policies i els detectius, però també les seves vides personals. El que ve a ser la típica sèrie...
1: Correcte, sèrie del 81, eh?
0: És del 81?
1: És del 81.
0: Molt bé. 26 premis també té The West Wing. Everybody, look down at the big seal in the middle of my carpet. Now, everybody look back up at me. I'm making chili for everyone tonight. That's great! Great. Let's for God's sake, Toby! This is a girl, Charlie. You don't have to call her man. You're very sweet sometimes, you really are. You know, it's me. You look to be Dr. Faggot. Hey! Pocs em semblen, 26, la veritat. Una sèrie dramàtica que ha estat des de la seva estrena molt elogiada pel seu guió intel·ligent, ja des del president del país, i així seguim el seu treball i el del tot el seu equip a l'ala oest de la Casa Blanca, mostrant problemes d'índole internacional, però també problemes personals i socials. És la sèrie que divideix, és a dir, els que ens agrada la política estem entre The West Wing i House of Cards.
2: Sí, correcte. Ara estava pensant que... A veure si se m'entén, perquè no ho desenvoluparé massa tampoc.
1: Vale.
2: Que guanyar premis a dia d'avui és més complicat que guanyar-los fa un temps. Estem d'acord? Desenvolupo, no passa res.
0: Sí.
2: Hi ha moltes més sèries a dia d'avui que abans. Sí.
1: Correcte. Sí.
2: Per tant, entenc que...
1: Sí, és per aquesta... Sí, totalment.
0: Sí.
2: És bàsicament per aquest...
1: Pel volum, sí.
2: Enguany
1: ja... Ara hi ha moltes, clar, hi ha moltes pantuflades per entrar als Emmy, clar.
2: Llavors, jo crec que... Sense menysprear totes aquestes, però ara jo crec que guanyar premis, ostres, tens moltíssima més competència. Hi ha molts més diners...
1: Això t'anava a dir.
2: Dipositats en
1: això. T'anava a dir, el nivell de producció de la tele i del cine s'ha equiparat d'una manera que doncs això, clar, els premis són més merescuts o no, o més lluitats.
2: Exacte.
0: Aquí és on van entrar els meus conflictes, perquè de cop i volta desapareix la dada dels premis guanyats.
1: Jo t'ho busco, això, no passa res.
0: Val. Llavors és... no ho sé. Ens quedem amb que Urgències va rebre molts premis. Vale? Thank you.

0: Aquest de 26.
1: Sí, molt bé, la veritat. Però és que no sé per què va desaparèixer la xica.
0: La dada, ves.
1: Ens porten aquest cas a sala d'urgències de l'Hospital General de Chicago, on es viu amb intensitat cada cas, però també els dilemes morals i ètics dels seus professionals, comptant una gran profunditat emocional. Comptant amb una gran profunditat emocional. Jo he de dir que no l'he vista.
2: Jo tampoc. Pues ja us dic que és una sèrie
1: però
2: molt xula per veure.
1: Sí.
0: I crec que, a més, la tens a Netflix, si no m'equivoco. Ara,
1: ah, sí.
0: ara m'ho estic inventant.
1: 15 temporades!
0: Sí, clar.
1: Jubileu, encara no hi ha acabat, eh?
0: I ja t'he dit que són 15 temporades de les d'abans, eh? No són de les de 10 capítols per temporada.
1: 25 capítols. Mare meva. És com
3: no pots assumir-lo.
0: No, però és molt interessant veure, sobretot les primeres temporades. A mi és que em sorprèn molt quan veure aquestes sèries on van començar grans actors de cine.
1: Sí.
0: I una d'aquestes persones és George Clooney.
1: Ah.
0: Que forma part de les, no sé, primeres 5-6 temporades.
1: Molt bé. Molt bé. L'altra sèrie, també molt premiada, és The Crown.
4: Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
5: ¿Mi nombre?
4: Sí, señora. Su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
5: No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
4: Entonces, larga vida a la reina Isabel.
5: ¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
6: Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu trabajo? Ella es tu trabajo. Amarla. Protegerla. Ella es la esencia.
1: No sé si l'heu vista.
3: Sí, jo sí.
1: Em sembla que va haver una de les temporades que sortia la Gillian Anderson, pot ser?
3: Sí, fent de Margaret Thatcher, si no m'equivoco.
1: Pues, em sembla que no es va veure aquesta.
3: Vaja.
1: Però vaig dir, mare d'ella, la vull veure ella i passo la resta de la trama.
3: Mira. Doncs jo sí que les he vist totes.
1: I què tal?
3: Perdó, és que, és que el mòbil, fillets, sí. Que pesats que és tothom en general, eh?
0: Aquí, a la Show en sèrie, sempre s'ha parlat molt bé de The Crown.
1: Ah, pues ho continuarem
0: fent. Jo és la dada que puc fer perquè tampoc l'he vista. Però el que et
1: premis.
0: El que et puc dir, tot i que no has trobat la xifra de premis totals, va haver-hi una temporada que va fer pleno en categoria de drama perquè va guanyar, al tanto, el mateix any, 7 Emmys.
1: Carai.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí.
0: Aquí deu de ser millor actor dramàtic principal, sí. Millor secundari...
3: Jo tinc una dada. La serie de Crown recibió 87 nominaciones a los premios Emmy durante sus 6 temporadas, con 21 galardones hasta la fecha.
0: 21 Emmys.
3: Això és de no sé quan. Perquè hasta la fecha no sabem si han hagut...
0: Sí, jo sí, clar, no. Potser és a 2021, no, aquest article, i la sèrie va durar fins al 2023.
3: No, però molts. Se confirma que molts.
0: No, sí, i a més per rànquing encaixa perfecte, perquè sí, l'anterior sí, eren 23, sí. Aquestes són 21.
1: Vinga, a veure quants en tindrà Succession.
7: Would you consider giving your father a call?
8: Would we consider at least a call?
9: Was he apologizing?
10: I mean, did he ask?
9: I mean, if he were to call, then I guess we would see.
7: I could get him to text a request for a call.
9: I'm afraid we're gonna need to hear that voice.
11: One thing has been on my mind. I'm sure we'll iron it all out, but what would happen
12: if you and the ship were to bust up?
11: We'll always be good, right?
12: If we're good.
1: A veure, ho tenim?
3: Sí, 19, diu internet.
1: Molt bé. Quadri tot, eh?
3: N'hauràs d'afegir una, eh? Aquest article d'aquesta pàgina és antic. Ara et diré... A la següent te la dic.
0: Vinga.
1: Perfecte. Les següents, que també en aquest cas pugen una miqueta, eh? Serien 21, 21 i 21 les tres que ens queden. Comencem per Modern Family. En aquest cas destaca pel seu format de comèdia documental i qui també en té 21 és Los Soprano.
13: June, how was Boca?
14: Wonderful. I don't go down enough.
15: It's not what I heard.
14: About what?
15: Nothing, I'm sorry. I don't know what I'm talking about.
16: Last night, Aunt Bobby bought me live piranha.
13: You believe that was a piranha? Come on.
17: That woman is not your aunt.
14: Libby, I warned you, start to see. Bobby's a sweet, sweet girl.
13: What the hell's the matter with you?
14: Oh, what did I say? This wife of yours, she's got the giggles.
1: En aquest cas està considerada una de les millors sèries de drama i aquesta no tenim tràiler, però és amb 21 premis, Todo és Todo en Família. I la que no surt?
3: Ah, no, està bé que no surti perquè és, en té 18, però el,
1: bueno,
3: la curiositat és que Shogun, sèrie de Disney+, Plus, va guanyar els 18 de cop en una mateixa edició dels Emmys. Només té una temporada, Shogun, i a la primera possibilitat de participar als Emmys se'n van portar 18 de tacada només tenint una temporada. La segona, si no arriba al 2026, arribarà al 2027, basada en un Japó feudal. Està molt ben feta, molt lenta, però molt ben feta.
1: Molt bé.
0: All in the Family, perdó, sèrie del 71.
3: Vaja.
0: Per això potser no en soni ningú.
1: Sí, ja. No, a mi, bueno... ens queden 3 minuts.
0: Pues res, em sembla sorprenent, no?, que una sèrie al 71, se suposa que, bueno, hem vist altres sèries d'aquella època que hi havia un volum més gran de premis Emmy, que guanyés els que va guanyar. Però, bueno, escolta, 21...
1: Sí, a veure, també t'he dit, bueno, a mi tampoc m'ha sorprès gaire el rànquing.
3: No, són sèries que ja s'han repassat habitualment.
0: Sí, però... Clar, és que aquí també diu... Bueno, esclar, és que a nivell de gustos t'anava a dir... És que no és Breaking Bad. Llavors, no m'agrada aquest rànquing, però clar...
3: També depèn de amb qui vas batallar-ho.
0: Sí, correcte.
3: Això, per exemple, al món del futbol, els que els ha tocat conviure amb la generació de Cristiano i el Messi, doncs pot ser molt bo, però mai saps el millor. Doncs, de premis només n'hi ha un, llavors, és el que hi ha.
0: Vaja.
3: I quina reflexió, quina comparativa, eh?
1: Sí.
3: Molt bé, molt acertada, de fet.
1: Sí, i sobretot el dia. Sí.
3: Quin dia?
1: A veure, va, d'aquestes sèries, no sé quina és la que més us agrada.
3: Hosti, com hem d'omplir, eh?
1: Nen, d'omplir 2 minuts.
3: 2 minuts, només hem fet un.
0: Jo us... Mira, per cert, el que podem fer és dir on podeu veure Frasier, que la podeu veure a Sky Showtime. La plataforma aquesta, que és que sempre se m'oblida, perquè és que no sé... Sky Showtime no sé si surt d'Espanya o Europa, però en principi, en altres països, és Paramount.
1: Molt bé. Jo és que a mi no em treus de Netflix, la veritat.
0: No?
1: No.
0: Home,
1: és que no arribo.
0: De totes aquestes, quin estaria a Netflix? Urgències, potser, no. Urgències està a Disney+.
1: No. Plus. Ah, doncs pues m'has dit que està a Netflix.
0: Ara potser, ara t'ho miraré on està.
1: The Crown,
0: és veritat, sí.
1: Sí.
3: I Modern Family potser també.
0: Modern Family crec que també és de Disney+. És que des que Disney+, està a tope...
3: El Cuento de la Criada, sí, ara es pot veure a Netflix,
0: sí,
3: per cert. Des de fa relativament poc.
0: Que era sèrie d'HBO, eh?
1: Sí.
3: Ara m'ha vingut al cap.
0: I aquesta també té molts premis, no?
3: Pot ser, però és... quina pesada, aquesta sèrie, també. Quina pesadilla.
1: Molt bé, vinga, va, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Que vagi bé.
1: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ullera Ràdio.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de recollons, no?
3: Sí, una mica, sí, dit
2: escolta'm,
3: així.
2: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: Dani,
2: idea,
3: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
7: Jazz It.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
2: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret
3: a veure,
4: una mica al revés.
3: A veure.
5: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel, Manel.
5: Vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això,
3: sí
7: que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
9: Recargar.
8: ¡Torpedo!
9: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
9: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es esto?
13: Funky Tracks Radio.

Estàs escoltant

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem, d'aquestes manipulacions, aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és com si jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
0: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.